Ràdio Caldes, 107.8.

Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
3: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, l'assís de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les antigues pedreres de Caldes són l'escenari d'aquesta setmana de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente. Les pedreres del Pascol, a la muntanya del Farell, s'han transformat en el set de rodatge de la segona temporada de la sèrie A l'Otro Lado de Movistar Plus. Entre dilluns i dimecres s'han gravat les escenes del dia en una de les dues pedreres del Pascol, que s'ha adaptat com un campament miner. Les escenes nocturnes es gravaran les nits de dijous a divendres i de divendres a dissabte. La primera temporada d'aquesta sèrie de ciència-ficció i comèdia es va estrenar el 2023. Berto Romero protagonitza la sèrie al costat d'Andreu Buenafuente, Eva Ugarte o Maria Boto. Onze parelles han finalitzat el projecte Mentoria de Caldes d'enguany, una tretzena edició en què s'ha dut a terme mentories a infants de 5 països arreu del món. Un projecte que després de 13 anys s'ha demostrat el seu impacte positiu en l'acollida i la inclusió dels infants que acaben d'arribar de l'estranger al municipi. Entre els països d'aquesta edició es troben Mali, Perú, Colòmbia, Marroc i Guatemala. Els joves d'aquests territoris han pogut gaudir d'una acollida de qualitat per reduir el xoc cultural, afavorir la inclusió social, afavorir també l'ensenyança de la llengua i la cultura i tenir acompanyament al llarg del seu desenvolupament en un nou país. Ja ha obert el procés selectiu de borsa de treball per a persona operària de manteniment d'esports. Des d'avui fins al 30 de juliol pots prendre part del procés selectiu a través del web de l'Ajuntament o del OAC. El procés de selecció consta d'un concurs oposició amb proves tipus test, prova pràctica, coneixements de les llengües i les entrevistes pertinents. Per més informació, al web de l'Ajuntament, apartat d'avisos. Avui arrenca la prèvia del primer cap de setmana de l'Escaldàrium. Des de les 6 de la tarda a les 7 de la tarda s'inaugura la botiga de l'Escaldàrium amb un cercavila. El recorregut d'aquesta comença a la plaça Catalunya i segueix per carrer Gregori Montserrat, avinguda Pi i Margall, carrer Descens i Vega i acaba al carrer de Forn passant per la plaça de l'Església. Tots aquests carrers entre les 6 i les 7 es veuran afectats al trànsit i no es podrà circular amb vehicle. Pel que fa al cap de setmana, podreu continuar gaudint de l'Escaldàrium amb les activitats que s'han organitzat al municipi. Demà a les 9 del matí, al balneari Termes Victòria, es comencen les activitats amb un taller de fotografia de correfocs. Una hora i mitja més tard, a 2:15 del matí, al safareig de la Portalera, hi ha un altre taller sobre la creació d'ungüents amb herbes remeieres. El dia posarà fi amb la gran festa de la 5a edició del Templàrium. A les 10 de la nit, la plaça de la Font del Lleó s'omplirà de música, foc i aigua termal amb un espectacle adreçat a joves fins a 16 anys i en què es recomana tovallola i vestimenta per als focs. El pròxim dilluns, després del cap de setmana, la setmana començarà amb un tall de trànsit a la C59 i la C1415B. De 9 del matí a 2 del migdia, en el pas del Tour de França 2026 pel municipi, els ciclistes preveuen passar per Caldes a les 12:30 venint de Santa Eulàlia per la C1415B i enllaçant a la C59 direcció Sant Feliu. A banda dels vehicles privats, el transport públic també es veurà afectat amb una última expedició de 5 minuts de les 5 a la línia 291, que tornarà a reprendre prop de la 1 del migdia. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben serè durant tota la jornada, sense presència de núvols ni precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 19 graus de primera hora i els 33 de màxima durant les hores centrals del dia. Pel que fa al cap de setmana, ens esperen dues jornades igualment estables i ben assolellades. Els matins començaran amb uns 19 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia. El temps es mantindrà tranquil, amb cel clar i sense precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les antigues pedreres de Caldes són l'escenari d'aquesta setmana de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente. Les pedreres del Pascol, a la muntanya del Farell, s'han transformat en el set de rodatge de la segona temporada de la sèrie A l'Otro Lado de Movistar Plus. Entre dilluns i dimecres s'han gravat les escenes del dia en una de les dues pedreres del Pascol, que s'ha adaptat com un campament miner. Les escenes nocturnes es gravaran les nits de dijous a divendres i de divendres a dissabte. La primera temporada d'aquesta sèrie de ciència-ficció i comèdia es va estrenar el 2023. Berto Romero protagonitza la sèrie al costat d'Andreu Buenafuente, Eva Ugarte o Maria Boto. Onze parelles han finalitzat el projecte Mentoria de Caldes d'enguany, una tretzena edició en què s'ha dut a terme mentories a infants de 5 països arreu del món. Un projecte que després de 13 anys s'ha demostrat el seu impacte positiu en l'acollida i la inclusió dels infants que acaben d'arribar de l'estranger al municipi. Entre els països d'aquesta edició es troben Mali, Perú, Colòmbia, Marroc i Guatemala. Els joves d'aquests territoris han pogut gaudir d'una acollida de qualitat per reduir el xoc cultural, afavorir la inclusió social, afavorir també l'ensenyança de la llengua i la cultura i tenir acompanyament al llarg del seu desenvolupament en un nou país. Ja ha obert el procés selectiu de borsa de treball per a persona operària de manteniment d'esports. Des d'avui fins al 30 de juliol pots prendre part del procés selectiu a través del web de l'Ajuntament o del OAC. El procés de selecció consta d'un concurs oposició amb proves tipus test, prova pràctica, coneixements de les llengües i les entrevistes pertinents. Per més informació, al web de l'Ajuntament, apartat d'avisos. Avui arrenca la prèvia del primer cap de setmana de l'Escaldàrium. Des de les 6 de la tarda a les 7 de la tarda s'inaugura la botiga de l'Escaldàrium amb un cercavila. El recorregut d'aquesta comença a la plaça Catalunya i segueix per carrer Gregori Montserrat, avinguda Pi i Margall, carrer de Sens i Vega i acaba al carrer de Forn passant per la plaça de l'Església. Tots aquests carrers entre les 6 i les 7 es veuran afectats al trànsit i no es podrà circular amb vehicle. Pel que fa al cap de setmana, podreu continuar gaudint de l'Escaldàrium amb les activitats que s'han organitzat al municipi. Demà a les 9 del matí, al balneari Termes Victòria, es comencen les activitats amb un taller de fotografia de correfocs. Una hora i mitja més tard, a 2:15 del matí, al safareig de la Portalera, hi ha un altre taller sobre la creació d'ungüents amb herbes remeieres. El dia posarà fi amb la gran festa de la 5a edició del Templàrium. A les 10 de la nit, la plaça de la Font del Lleó s'omplirà de música, foc i aigua termal amb un espectacle adreçat a joves fins a 16 anys i en què es recomana tovallola i vestimenta per als focs. El pròxim dilluns, després del cap de setmana, la setmana començarà amb un tall de trànsit a la C-59 i la C-14-15B. De 9 del matí a 2 del migdia, en el pas del Tour de França 2026 pel municipi, els ciclistes preveuen passar per Caldes a les 12:30 venint de Santa Eulàlia per la C-14-15B i enllaçant a la C-59 direcció Sant Feliu. A banda dels vehicles privats, el transport públic també es veurà afectat amb una última expedició de 5 minuts de les 5 a la línia 291, que tornarà a reprendre a prop de la 1 del migdia. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben serè durant tota la jornada, sense presència de núvols ni precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 19 graus de primera hora i els 33 de màxima durant les hores centrals del dia. Pel que fa al cap de setmana, ens esperen dues jornades igualment estables i ben assolellades. Els matins començaran amb uns 19 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia. El temps es mantindrà tranquil, amb cel clar i sense precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula de l'estiu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les antigues pedreres de Caldes són l'escenari d'aquesta setmana de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente. Les pedreres del Pascol, a la muntanya del Farell, s'han transformat en el set de rodatge de la segona temporada de la sèrie A l'Otro Lado de Movistar Plus. Entre dilluns i dimecres s'han gravat les escenes del dia en una de les dues pedreres del Pascol, que s'ha adaptat com un campament miner. Les escenes nocturnes es gravaran les nits de dijous a divendres i de divendres a dissabte. La primera temporada d'aquesta sèrie de ciència-ficció i comèdia es va estrenar el 2023. Berto Romero protagonitza la sèrie al costat d'Andreu Buenafuente, Eva Ugarte o Maria Boto. Onze parelles han finalitzat el projecte Mentoria de Caldes d'enguany, una tretzena edició en què s'ha dut a terme mentories a infants de 5 països arreu del món. Un projecte que després de 13 anys s'ha demostrat el seu impacte positiu en l'acollida i la inclusió dels infants que acaben d'arribar de l'estranger al municipi. Entre els països d'aquesta edició es troben Mali, Perú, Colòmbia, Marroc i Guatemala. Els joves d'aquests territoris han pogut gaudir d'una acollida de qualitat per reduir el xoc cultural, afavorir la inclusió social, afavorir també l'ensenyança de la llengua i la cultura i tenir acompanyament al llarg del seu desenvolupament en un nou país. Ja ha obert el procés selectiu de borsa de treball per a persona operària de manteniment d'esports. Des d'avui fins al 30 de juliol pots prendre part del procés selectiu a través del web de l'Ajuntament o del OAC. El procés de selecció consta d'un concurs oposició amb proves tipus test, prova pràctica, coneixements de les llengües i les entrevistes pertinents. Per més informació, al web de l'Ajuntament, apartat d'avisos. Avui arrenca la prèvia del primer cap de setmana de l'Escaldàrium. Des de les 6 de la tarda a les 7 de la tarda s'inaugura la botiga de l'Escaldàrium amb un cercavila. El recorregut d'aquesta comença a la plaça Catalunya i segueix per carrer Gregori Montserrat, avinguda Pi i Margall, carrer de Sensi Vega i acaba al carrer de Forn passant per la plaça de l'Església. Tots aquests carrers, entre les 6 i les 7, es veuran afectats al trànsit i no es podrà circular amb vehicle. Pel que fa al cap de setmana, podreu continuar gaudint de l'Escaldàrium amb les activitats que s'han organitzat al municipi. Demà a les 9 del matí, al balneari Termes Victòria, es comencen les activitats amb un taller de fotografia de correfocs. Una hora i mitja més tard, a 2:15 del matí, al safareig de la Portalera, hi ha un altre taller sobre la creació d'ungüents amb herbes remeieres. El dia posarà fi amb la gran festa de la 5a edició del Templàrium. A les 10 de la nit, la plaça de la Font del Lleó s'omplirà de música, foc i aigua termal amb un espectacle adreçat a joves fins a 16 anys i en què es recomana tovallola i vestimenta per als focs. El pròxim dilluns, després del cap de setmana, la setmana començarà amb un tall de trànsit a la C59 i la C1415B. De 9 del matí a 2 del migdia, en el pas del Tour de França 2026 pel municipi, els ciclistes preveuen passar per Caldes a les 12:30 venint de Santa Eulàlia per la C1415B i enllaçant a la C59 direcció Sant Feliu. A banda dels vehicles privats, el transport públic també es veurà afectat amb una última expedició de 5 minuts de les 5 a la línia 291, que tornarà a reprendre prop de la 1 del migdia. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben serè durant tota la jornada, sense presència de núvols ni precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 19 graus de primera hora i els 33 de màxima durant les hores centrals del dia. Pel que fa al cap de setmana, ens esperen dues jornades igualment estables i ben assolellades. Els matins començaran amb uns 19 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia. El temps es mantindrà tranquil, amb cel clar i sense precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les antigues pedreres de Caldes són l'escenari d'aquesta setmana de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente. Les pedreres del Pascol, a la muntanya del Farell, s'han transformat en el set de rodatge de la segona temporada de la sèrie A l'Otro Lado de Movistar Plus. Entre dilluns i dimecres s'han gravat les escenes del dia en una de les dues pedreres del Pascol, que s'ha adaptat com un campament miner. Les escenes nocturnes es gravaran les nits de dijous a divendres i de divendres a dissabte. La primera temporada d'aquesta sèrie de ciència-ficció i comèdia es va estrenar el 2023. Berto Romero protagonitza la sèrie al costat d'Andreu Buenafuente, Eva Ugarte o Maria Boto. Onze parelles han finalitzat el projecte Mentoria de Caldes d'enguany, una tretzena edició en què s'ha dut a terme mentories a infants de 5 països arreu del món. Un projecte que després de 13 anys s'ha demostrat el seu impacte positiu en l'acollida i la inclusió dels infants que acaben d'arribar de l'estranger al municipi. Entre els països d'aquesta edició es troben Mali, Perú, Colòmbia, Marroc i Guatemala. Els joves d'aquests territoris han pogut gaudir d'una acollida de qualitat per reduir el xoc cultural, afavorir la inclusió social, afavorir també l'ensenyança de la llengua i la cultura i tenir acompanyament al llarg del seu desenvolupament en un nou país. Ja ha obert el procés selectiu de borsa de treball per a persona operària de manteniment d'esports. Des d'avui fins al 30 de juliol pots prendre part del procés selectiu a través del web de l'Ajuntament o del OAC. El procés de selecció consta d'un concurs oposició amb proves tipus test, prova pràctica, coneixements de les llengües i les entrevistes pertinents. Per més informació, al web de l'Ajuntament, apartat d'avisos. Avui arrenca la prèvia del primer cap de setmana de l'Escaldàrium. Des de les 6 de la tarda a les 7 de la tarda s'inaugura la botiga de l'Escaldàrium amb un cercavila. El recorregut d'aquesta comença a la plaça Catalunya i segueix per carrer Gregori Montserrat, avinguda Pi i Margall, carrer de Sens i Vega i acaba al carrer de Forn passant per la plaça de l'Església. Tots aquests carrers entre les 6 i les 7 es veuran afectats al trànsit i no es podrà circular amb vehicle. Pel que fa al cap de setmana, podreu continuar gaudint de l'Escaldàrium amb les activitats que s'han organitzat al municipi. Demà a les 9 del matí, al balneari Termes Victòria, es comencen les activitats amb un taller de fotografia de correfocs. Una hora i mitja més tard, a 2:15 del matí, al safareig de la Portalera, hi ha un altre taller sobre la creació d'ungüents amb herbes remeieres. El dia posarà fi amb la gran festa de la 5a edició del Templàrium. A les 10 de la nit, la plaça de la Font del Lleó s'omplirà de música, foc i aigua termal amb un espectacle adreçat a joves fins a 16 anys i en què es recomana tovallola i vestimenta per als focs. El pròxim dilluns, després del cap de setmana, la setmana començarà amb un tall de trànsit a la C59 i la C1415B. De 9 del matí a 2 del migdia, en el pas del Tour de França 2026 pel municipi, els ciclistes preveuen passar per Caldes a les 12:30 venint de Santa Eulàlia per la C1415B i enllaçant a la C59 direcció Sant Feliu. A banda dels vehicles privats, el transport públic també es veurà afectat amb una última expedició de 5 minuts de les 5 a la línia 291, que tornarà a reprendre prop de la 1 del migdia. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben serè durant tota la jornada, sense presència de núvols ni precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 19 graus de primera hora i els 33 de màxima durant les hores centrals del dia. Pel que fa al cap de setmana, ens esperen dues jornades igualment estables i ben assolellades. Els matins començaran amb uns 19 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 graus durant les hores centrals del dia. El temps es mantindrà tranquil, amb cel clar i sense precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Estiu 2026 a Ràdio Caldes.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fugots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma mena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fugots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. What did she say?

0: A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. My love is what
1: you're... Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquest escaldàrium no en passem ni una. Si necessites ajuda o creus que alguna persona la pot necessitar, pots acudir al Punt Lila, ubicat al Parc de Can Rius, les nits del divendres 10 i dissabte 11 de juliol. L'Ajuntament de Caldes de Montbui, en contra de tota violència.
3: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Infocaldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
4: Bona tarda, bon dia i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és divendres 3 de juliol i obrirem l'informatiu amb totes les novetats que han passat durant aquesta setmana, però principalment amb el tret de sortida de l'Escaldàrium, amb la festa del Templàrium demà a les 10 de la nit. L'espectacle adreçat als joves i infants omplirà la plaça de la Font del Lleó amb el que serà el primer gran plat d'aquesta singular festa. A banda d'aquesta festa, l'aigua també serà protagonista a les cremades, perquè tindrà lloc el Mullet, la iniciativa que ha assolit el repte solidari de nedar 70.000 metres amb motiu dels 70 anys del club. Aquesta setmana, els joves del Servei de Robòtica van finalitzar la seva formació amb molt bones sensacions i finalitzarem amb que Caldes ha tramitat prop de 200 sol·licituds dins del procés de regularització d'immigrants. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui arrenca la prèvia del primer cap de setmana d'Escaldàrium amb les activitats que han organitzat el municipi i la cinquena edició del Templàrium. Demà a les 9 del matí al balneari Termes Victòria comencen amb activitats un taller de fotografia de correfocs i una hora i mitja més tard, a 10:45 del matí, al safareig de la Portalera hi ha un altre taller sobre la creació d'ungüents amb herbes remeieres. I el dia posarà fi amb la gran festa de la 50a edició del Templàrium. A les 10 de la nit, la plaça de la Font del Lleó s'omplirà de música, foc i aigua termal amb un espectacle adreçat a joves fins a 16 anys i en què es recomana tovallola i vestimenta pels focs. Aquest dimecres va finalitzar el primer taller de robòtica i programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves han estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'Espai El Carme. Des del 25 de juny fins al 1 de juliol, joves entre 12 i 17 anys han participat en aquestes 20 hores de formació, en què els alumnes han creat dissenys per impressions 3D, han après a programar i han practicat soldadura d'estany en aparells electrònics. A més, la regidora de promoció econòmica, Roser Xalabarder, ha avançat novetats relacionades amb la robòtica a les escoles. Caldes ha tramitat prop de 200 sol·licituds dins el procés de regularització d'immigrants. Aquesta setmana va finalitzar el procés de regularització extraordinària, més conegut com per al procés de regularització d'immigrants. Una convocatòria que va obrir el 16 d'abril i fins al 30 de juny ha rebut més d'un milió de sol·licituds a Espanya, mig milió més de les que esperaven. Les antigues pedreres de Caldes són l'escenari d'aquesta setmana de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente, Les pedreres del Pascol, a la muntanya del Farell. S'ha transformat en el set de rodatge de la segona temporada de la sèrie El otro lado, de Movistar Plus. Caldes és el segon municipi del Vallès Oriental que més ha reduït l'atur en aquest mes de juny. Segons les dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, l'atur registrat al municipi és de 579, sent dels únics municipis de la comarca que han baixat xifres respecte al maig, amb 8 cotitzacions més. Unes dades contràries en la tendència del Vallès Oriental, que han pujat respecte al maig amb la suma de 175 persones aturades. Aquesta setmana, després de 3 mesos de convivència, l'alcalde Isidre Pineda i la regidora d'Habitatge i Atenció Social, Núria Carné, han visitat els habitatges municipals de Pindep, la cooperativa de consums i usuaris de caràcter social i sense afany de lucre que va iniciar fa 3 anys, amb el propòsit de promoure el lloguer a persones amb diversitat funcional i que aquestes tinguin l'oportunitat de gaudir d'una vida independent i de qualitat. L'Espai El Jove, Jove al Toc organitza una programació especial d'estiu per a joves a partir de 12 anys. Entre les activitats, al llarg de gairebé totes les tardes de juliol, es troben escape rooms, una sortida a un parc aquàtic, tallers de cuina, un bingo musical, pràctica d'esports, manualitats i moltes més. Aquest diumenge, coincidint amb la celebració dels 70 anys del CN a Caldes, el club i la divulgadora i activista per la visibilització de l'esclerosi múltiple, Anna Verdaguer, impulsen el repte solidari Mollet. La iniciativa va reprendre fa 3 anys a Caldes i el que va començar amb 5 i 30 quilòmetres ha assolit el repte solidari de nedar 70.000 metres amb motiu dels 70 anys del club, una bona causa que va començar el dia 29 de juny i que contribueix a ajudar a la Fundació Esclerosi Múltiple, que treballa en la recerca i ajuda de persones amb la malaltia. I acabem amb el temps. Aquest cap de setmana estarà marcat per un episodi de calor intensa, similar al del cap de setmana passat, però amb més xafogor. Dissabte farà sol durant tota la jornada amb temperatures entre els 18 i els 33 graus. D'altra banda, diumenge continuarà el temps estable i assolellat, amb més humitats mínimes d'uns 20 graus i màximes al voltant dels 33. La sensació de calor serà intensa tant de dia com durant la nit.
2: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
4: Caldes ja respira Escaldarium. Aquesta setmana ja s'ha penjat la gran lona de la festa a la plaça de la Font del Lleó, el que indica que la festa del foc i de l'aigua ja s'acosta. De fet, demà es dona el tret de sortida a l'Escaldarium 2026 amb el Templarium. A les 10 de la nit, la plaça de la Font del Lleó acollirà la 5a edició de l'espectacle amb foc i aigua adreçat als infants. Serà el primer gran acte d'una de les festes més espectaculars i singulars de Catalunya. Una edició del Templarium que arriba amb novetats. Una d'elles, la incorporació d'una veu en off realitzada per la membre de la Forca, Laura Ugarte, que explicarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle. Però no serà l'única novetat. Aquest any, amb el Templarium també estrena una nova peça musical que s'afegirà a les 4 danses de foc i 3 d'aigua. La nova cançó es titula Bufarut, una composició de rock and roll amb instruments clàssics i un d'afegit, la gralla, conformant una peça que acompanyarà la tercera dansa del foc. Així ho explica el compositor de l'obra, Ramon Soler.
5: Aquest any afegim una nova peça al repertori del Templarium, i és la 6a, i serà la tercera dansa de foc. Com totes les altres, s'ha anat publicant, s'ha anat afegint en una llista de reproducció a YouTube. És la tercera dansa de foc, es diu Bufarut. El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templarium l'hem anat fent en paral·lel, una cosa ha anat donant forma a l'altra, el qual ha estat un diàleg molt guai. I de la mateixa manera que l'any passat, la peça que presentàvem, l'Eixam, és una peça orquestral amb un rotllo èpic, molt grandiloquent, com molt negre i tal, aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll bàsic amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla i a fondo.
4: El Templarium està adreçat a joves fins a 16 anys. Des de l'organització recomanen anar vestits per als focs i portar tovallola, a més de respectar i seguir totes les mesures de seguretat que ja s'han pogut explicar en els assajos al llarg d'aquesta seguretat que ja s'han

0: aquesta tarda. A les 6 de la tarda es comencen a escalfar els motors amb la tabalada des de la plaça Catalunya fins a l'obertura de la botiga de l'Escaldarium ubicada a la sala del G, un espai que estarà engalanat de fotografies per l'exposició Mirades de la Festa del Foc i l'Aigua. A la botiga s'hi podran comprar els diversos marxandatges de la festa. Una de les novetats, la nova samarreta del judici i els mocadors infantils. Així explica les novetats el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Caldes i responsable de la iniciativa, Jordi Soler.
1: Portarem dos elements que posarem a la venda juntament a la botiga d'Escaldarium. Una és la primera cantimplora d'aigua amb la nostra bèstia, la Hidra, i amb un lema doncs, per fomentar també la salut, que és hidrata't. Fem un joc de paraules amb la Hidra. I l'altre element, que no us el podem ensenyar avui, serà un casquet de natació, val? Per qui tingui la sort de tenir cabell. Doncs tindrà també l'hidra també present quan es va a fer esport. Llavors tots aquests elements estaran a la botiga de l'Escaldarium.
0: Aquest cercavila de 6 a 7 de la tarda tallarà avui els carrers Gregori Montserrat, Ascensi Vega, Avinguda Pi Margall i el carrer de Forn. Pel que fa demà, a partir de les 8 de la nit, la circulació quedarà restringida a la plaça de la Font del Lleó, carrer del Pont, de Forn i de Barcelona, continuant amb més afectacions el diumenge a partir de les 7 de la tarda als mateixos carrers i, finalment, el dilluns començarà amb talls a les mateixes zones, però des de les 8 del matí fins a les 3 del migdia.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Aquest dimecres va finalitzar el primer taller de robòtica, programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves ha estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'espai El Carme. Des del 25 de juny fins a l'1 de juliol, joves entre 12 i 17 anys han participat en aquestes 20 hores de formació, en què els alumnes han creat dissenys per a impressions 3D, han après a programar i han practicat soldadura d'estany en aparells electrònics. L'objectiu principal de la iniciativa impulsada per la Piqueta i coordinada per la Codornella és que els estudiants aprenguin les lògiques de programació com dissenyar les maquetes o productes per a la impressió 3D i adquirir el coneixement de la funcionalitat de l'electrònica. Per poder portar-ho a terme, han fixat l'objectiu de crear un videojoc a través d'una caixeta amb LEDs. Així ho explicava un dels professors del curs i cocreador de la cooperativa enginyera manresana La Codornella, Aleix Badia, als micròfons de Radio Caldes.
3: Està sent molt divertit i molt engrescador. Crec que els joves s'estan motivant molt. A més, la gràcia és que és un curs que és bastant multidisciplinar. Hem fet des de disseny i impressió 3D, estem fent ara coses de soldadura amb electrònica, farem alguna cosa de programació i acabarem muntant una caixeta que acaba sent un joc. I els joves estan responent molt bé, la veritat. Sí, estem tenint molt bona resposta, tant des de la part com coordinadora del curs, com des dels joves que estan responent molt bé.
0: La vintena d'alumnes han quedat satisfets del que han après en tots aquests 5 dies. El que més destacant d'aquesta primera experiència és el dinamisme de les activitats, l'ajut i la implicació dels professors, la sintonia grupal en l'adaptació a les diferents activitats i l'aprenentatge que han gaudit al llarg d'aquest taller. Així ho explicaven en Carles, l'Antoni i en Morat, alumnes del primer taller de robòtica de Caldes.
4: Soc Carles. El que més m'agrada del curs és la manera dinàmica de fer les coses. Hem anat allà a veure les impressions 3D, estem allà soldant, després programant, els professors també molt bé.
5: Jo soc la Coni i tinc 16 anys. Estic a aquest curs perquè m'agrada molt la programació, he fet impressions 3D abans i modelatge. El que més m'està agradant del curs és la part de programar el programa, ja que estic intentant fer un videojoc més enllà i he de buscar formes de fer mecàniques més interessants amb només una tira LED, de 12 LEDs cíclics i un botó.
6: Soc el Morat, tinc 17 anys. M'ha agradat molt, em motiva molt la dinàmica del grup, els professors s'han ensenyat molt bé. El que més m'ha agradat de moment és el modelatge 3D. Havíem de dissenyar primer una caixa on incorporaríem el videojoc que estem creant i després a les impressores 3D l'imprimiríem.
0: Aquest projecte està impulsat per la Piqueta i neix d'una proposta de la regidora de promoció econòmica, Roser Xalabarder, que té com a objectiu apropar la robòtica als estudiants de les escoles de Caldes. Per finançar-lo, han fet ús d'una partida sobrant que tenia com a ús principal la introducció de les noves tecnologies a les escoles del municipi i que amb els 50.000 sobrants han pogut destinar aquest taller a les colònies de la Beta al llarg del mes de maig, aquest taller o les colònies de la Beta al llarg del mes de maig. Perdó. La regidora de Promoció Econòmica i Empresa, Roser Xalabarder, explica als micròfons de Ràdio Caldes com avisa el curs i d'on neix la idea.
7: Ens està agradant moltíssim i, de fet, els monitors i la monitora també han quedat molt sorpresos del grau d'atenció que tenen per la formació que els estan donant, no? És una experiència a través del joc per utilitzar la tecnologia i l'enginy de fer un projecte que s'emportaran ells i elles a casa. Comporta un acompanyament a les escoles per superar la possible bretxa que hi pugui haver a la formació de llenguatge computacional en les diferents escoles de Caldes. Volem que els arribi i els puguem ajudar a completar perquè tinguin tots i totes una formació correcta, però llavors ens quedava un sobrant dins del pressupost que tenim de robòtica, que són 50.000 euros, i els hem anat posant amb cosetes que hem fet, de portar la Beta, portar de colònies a Caldes. Ara fem aquest projecte des de formació ocupacional per majors de 16 anys, donar-los aquell cuquet. També són nois i noies que ara estan buscant feina i això els ajudarà a complementar el seu currículum.
0: A banda de destacar la importància de la tecnologia i la robòtica, la regidora també considera important tenir un cicle formatiu en aquest àmbit. D'aquesta manera, els estudiants calderins no haurien de marxar del municipi per aquesta falta d'oferta i també els connectaria a les empreses de Caldes perquè puguin tenir els coneixements mínims en la formació tecnològica. Un sector molt demanat en quant a l'ocupació. Roser Xalabarder en declaracions a Ràdio Caldes.
7: Caldes, jo crec que es mereixeria de tenir un cicle formatiu amb tecnologia i robòtica. Tenim ja dins del Manol Huguet tenim el cicle de matrius i d'electromecànica, però hi ha molts nois i noies que no els agrada tot el que hi ha a Caldes, que tenim moltes coses, i tenir el cuquet d'aquesta sortida de robòtica i tecnologia és molt important. I a més és el que també ens demanen les empreses. Les empreses ens diuen, només volem que el jovent vingui amb ganes de treballar. Nosaltres ja les acabarem de formar. Doncs si els hi podem donar aquest al·licient de buscar en aquestes feines més tecnològiques, doncs a més són sortides professionals que estan molt més ben remunerades que segons quines altres, no? Amb això jo crec que l'Ajuntament i des de la regidoria tinc molt clar. I també les coses que vull llançar és donar una formació específica per nenes i noies.
0: Aquesta setmana les escoles i l'Ajuntament s'han reunit per dotar a les escoles de llicències de formació en el projecte de robòtica de cara al curs vinent.
2: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Caldes ha tramitat prop de 200 sol·licituds dins el procés de regularització d'immigrants. Aquesta setmana va finalitzar el procés de regularització extraordinària, més conegut per al procés de regularització d'immigrants. Una convocatòria que va obrir el 16 d'abril i fins al 30 de juny ha rebut més d'un milió de sol·licituds a Espanya, mig milió més de les que s'esperaven. Pel que fa a Catalunya, la xifra general ha estat més de 200.000 tramitacions. Un 0,1% d'aquestes han estat tramitades a Caldes, amb un total de 177 sol·licituds. La ciutat que més ha tramitat ha estat Barcelona, amb 87.000 peticions de persones estrangeres, un 43,5% del total d'instàncies al país. Un procés que amb unes bases senzilles per poder accedir a la regularització. Bàsicament, les persones estrangeres havien de ser residents abans de l'1 de gener d'enguany i amb 5 mesos d'estada permanent acreditada en el moment d'aquesta sol·licitud. Tot i aquestes condicions i xifres rècord, moltes persones han quedat fora i des d'algunes entitats socials i partits polítics ja treballen amb la recollida de firmes per continuar ampliant la vigència del procediment.
2: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Les antigues pedreres de Caldes són l'escenari aquesta setmana de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente. Les pedreres del Pascol, a la muntanya del Farell, s'han transformat en el set de rodatge de la segona temporada de la sèrie El Otro Lado de Movistar Plus. Entre dilluns i dimecres s'han gravat les escenes de dia en una de les dues pedreres del Pascol, que s'ha adaptat com un campament miner. Les escenes nocturnes s'han gravat les nits de dijous a divendres i aquesta de divendres a dissabte. La primera temporada d'aquesta sèrie de ciència-ficció i comèdia es va estrenar el 2023. Berto Romero protagonitza la sèrie al costat d'Andreu Buenafuente, Eva Ugarte o Maria Boto.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Caldes és el segon municipi del Vallès Oriental que més ha reduït l'atur en aquest mes de juny. Segons les dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, l'atur registrat al municipi és de 579, sent dels únics municipis de la comarca que han abaixat les xifres respecte al maig, amb 8 cotitzacions més. Unes dades contràries en la tendència del Vallès Oriental, que han pujat respecte al maig amb la suma de 175 persones aturades. Comparat amb l'any 2025, Caldes ha reduït l'atur en 32 persones, unes xifres rellevants que situen el municipi en una bona dinàmica laboral. Poc més d'un 6% de la població activa de Caldes està a l'atur. Això són 579 persones, unes dades que s'han vist reduïdes aquest mes de juny amb la incorporació de les 8 persones al mercat laboral. Unes dades que situen el municipi en segona posició comarcal, darrere de Santa Maria de Palautordera i seguida de Vilanova del Vallès. Pel que fa a la comarca, també s'han observat augments significatius amb la suma de 45 persones aturades a Granollers, 23 a Parets i 18 a les Franqueses. Tot i aquestes dades, el Vallès Oriental ha reduït l'atur en un 3,5%, amb més de 600 persones incorporades al mercat laboral respecte al juny de 2025. Unes dades que van en sintonia amb la demarcació de Barcelona, que ha reduït l'atur en un 2,3% respecte al juny de l'any passat. Finalment, Catalunya manté una tònica similar als anteriors números amb poc més de 300.000 persones aturades a tot el país, de les xifres més baixes des del 2008.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Aquesta setmana, després de 3 mesos de convivència, els representants del consistori han visitat els habitatges cedits a Pindep, la cooperativa de consum i usuaris de caràcter social i sense afany de lucre que va iniciar fa 3 anys. Al març es van signar els contractes de lloguer de 2 habitatges municipals destinats a potenciar l'autonomia de persones amb diversitat funcional dins la cooperativa a Pindep. 3 mesos després, l'alcalde Isidre Pineda i la regidora d'Habitatge i Atenció Social, Núria Carné, han visitat les persones que hi viuen per conèixer com ha estat la convivència, els seus espais i l'adaptació al veïnat i al pis. Al llarg de la trobada han compartit les vivències d'aquests primers mesos. Així ho feia saber l'alcalde Isidre Pineda.
8: Vaig parlar justament amb la presidenta de Pindep i vam dir de treballar conjuntament per fer que els apindèpics, que els nois i noies amb diversitat funcional, puguin tenir l'oportunitat d'emancipar-se en 2 nous pisos, en aquests 2 pisos que avui estem visitant, que em fa molta il·lusió de visitar perquè justament quan fas una visita, diguem-ne, als pisos buits, no és el mateix. Quan ara veus que hi ha gent vivint-hi, doncs és quan té més sentit que mai. A més, ens han preparat un petit vermut i la veritat que compartir aquesta estona amb ells és molt bonica.
0: Al març de 2023, el consistori ja va signar un primer acord amb l'entitat d'iniciativa social a Pindep per un habitatge al mateix carrer Sant Pau, amb el propòsit de promoure el lloguer a persones amb diversitat funcional i que aquestes tinguin l'oportunitat de gaudir d'una vida independent i de qualitat, tal com comentava la vicepresidenta de la cooperativa, Eva Galvan.
9: Aquest és un projecte experimental que estem fent des de Pindep, on nois i noies amb grans discapacitats, on hi ha una dependència important, estan en habitatges amb suport. És a dir, és un perfil que normalment estaria en residències i nosaltres volem que gaudeixin de l'experiència de viure en un pis al centre del poble i amb companys de pisos i fent activitats comunitàries com qualsevol jove que s'independitza.
10: Ara fa 3 anys que aquests joves s'han independitzat i la valoració que podem fer és molt positiva. En aquests pisos concretament, ara fa 2 mesos, però sí que el projecte es va iniciar fa 3 anys, ubicats en uns altres pisos d'aquí cap.
0: Els inquilins dels nous pisos han transmès la seva felicitat i comoditat després de la convivència d'aquest temps. La Marta Rodríguez, usuària d'una llar de pandèmica, destaca la importància de poder tenir aquest lloguer sent l'única manera que pot assolir per viure de forma independent.
11: La veritat és que estem molt bé, molt còmodes, perquè ja us ho he dit alguna vegada, però per mi és l'única manera que tinc de viure independent, perquè aquí compartim recursos de personal. O sigui, és a dir, durant el dia jo tinc els meus assistents i durant la nit els educadors de la Pindep em brinden el servei d'assistència per la nit. I és l'única manera que va sortir mitjanament sostenible econòmicament. Perquè si no, se'n va de mare i no podia.
0: Els habitatges destinats a aquest programa compten amb l'assistència de personal especialitzat, tenen una superfície útil de 63 metres quadrats, disposen de 3 habitacions, un bany i balcó exterior. Segons l'acord establert, APINDEP disposa d'aquests habitatges durant 7 anys, amb possibilitat de pròrroga per 3 anys més, en total un màxim de 10 anys.
2: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: L'Espai Jove al Toc organitza una programació especial d'estiu per a joves a partir de 12 anys. Entre les activitats, al llarg de gairebé totes les tardes de juliol, es troben escape rooms, una sortida, un parc aquàtic, tallers de cuina, un bingo musical, practicar d'esports, manualitats i moltes més. A través de la seva pàgina d'Instagram han publicat els horaris de moltes activitats que han organitzat. A banda, també podeu trobar més informació al web de l'Ajuntament.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Aquest diumenge, coincidint amb la celebració dels 70 anys del CN a Caldes, el Club i la Divulgadora i activista per la visibilització de l'esclerosi múltiple, Anna Verdaguer, impulsen el repte solidari Mulla't. La iniciativa va reprendre fa 3 anys a Caldes i el que va començar amb 5 i 30 quilòmetres ha assolit el repte solidari de nedar 70.000 metres amb motiu dels 70 anys del club. Una bona causa que va començar el dia 29 de juny i que contribueix a ajudar a la Fundació Esclerosi Múltiple, que treballa en la recerca i ajuda a persones amb la malaltia. De 10 del matí fins a 2 del migdia, la piscina de les Cremades diumenge acollirà els participants que vulguin sumar-se a fer quilòmetres en aquesta iniciativa creada per la Fundació Esclerosi Múltiple a totes les piscines de Catalunya. Una de les organitzadores, per part del CN Caldes, és la Neus Fiter, secretària del club, qui explicava als micròfons de Ràdio Caldes la important fita d'aquest any amb l'objectiu d'assolir els 70 quilòmetres per l'estudi i aprenentatge de la malaltia.
12: Fa molts anys que va sorgir aquí a Catalunya. Ja ho fèiem potser fa 15 o 20 anys, però ho fèiem a la piscina antiga. I llavors, ara, fa 3 anys, tenint una calderina, l'Anna Verdaguer, té la malaltia, doncs ens va proposar si podíem fer-ho aquí i clar, li vam dir que sí. Però aquest any ho hem fet diferent, perquè aquest any fa 70 anys de l'aclimatació Caldes. I a partir del dia 29 hi ha paper allà a la piscina, hi ha el socorrista, també sumar metres ja perquè volem arribar als 70 quilòmetres. L'any passat vam arribar als 55. Teníem la previsió de 10.000, però va venir molta gent. El repte primer eren 5.000, després 10.000, però era sempre es doblaven i es triplicaven, perquè tot és per aprendre i estudiar la malaltia.
0: La gran impulsora que ha convertit aquest repte en una nova edició és la calderina Anna Verdaguer, qui és pacient d'esclerosi múltiple des de fa 12 anys i des de fa 3 divulga i promou la visibilització de la malaltia a través de les xarxes socials. Així ho explica la divulgadora i activista Anna Verdaguer als micròfons de Ràdio Caldes.
13: És una jornada molt especial perquè ens ajuda a donar visibilitat a l'esclerosi múltiple, però sobretot a recaptar diners per a la Fundació Esclerosi Múltiple. Aquest és l'objectiu principal i per això necessitem que la gent vingui i col·labori. Aquest any, a més, el club celebra els seus 70 anys i ens hem proposat arribar als 70 quilòmetres nedats entre tots. A les 12 del migdia farem el tradicional salt del Mulla't i durant tot el matí també podreu participar en el sorteig solidari de 4 lots de productes de pastes Gallo amb una aportació de només 2 euros. Així que us animem a venir a nedar, a fer el salt o simplement a col·laborar. Entre tots podem aconseguir una gran recaptació i continuar donant suport a les persones que convivim amb l'esclerosi múltiple. Us hi esperem.
0: En la passada edició, el repte va ser de 30 quilòmetres, una distància que va quedar curta després de la implicació de la gent fent més de 58.000 metres i 1.300 euros de recaptació. Enguany esperen el suport de tot el municipi per continuar amb la bona dinàmica dels anys anteriors i així superar un repte que ajuda a les 12.000 persones que conviuen amb la malaltia. Una proposta de la Fundació Esclerosi Múltiple que ja acull a prop que ja acull prop de 122.000 euros amb la fita d'aconseguir els 350.000.
2: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. Endesa repotencia una línia elèctrica a Lliçà d'Amunt per millorar i reforçar el servei a Caldes i al municipi veí. L'operativa ha consistit a passar més de 400 metres de cables subterranis de mitjana tensió a 25 kV, amb l'objectiu de repotenciar la xarxa existent i preparar la infraestructura per als canvis futurs, una acció que suposa un benefici per més de 4.000 clients dels dos municipis. Aquesta setmana es va presentar a les Franqueses del Vallès l'estudi de viabilitat per la creació d'una denominació d'origen protegida de l'oli del Vallès, una acció encarregada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i elaborada per la consultora L'Espigall, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat de la denominació d'origen protegida de l'oli del territori. L'estudi conclou que la DOP és viable tant tècnicament com econòmicament i que disposa de les condicions necessàries, però assenyala que encara cal ampliar el consens i les productores dins el sector per professionalitzar-lo i així valoritzar l'oli del territori. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret d'una partida d'ajuts aquest import que va destinat al Fons Català de cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i més de 2.000 morts, a banda dels danys d'infraestructures i serveis essencials després dels dos terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5. El Vallès Oriental ja disposa del nou Pla Estratègic per al 2026-2033, un document que defineix les principals línies d'actuació per impulsar el desenvolupament econòmic i l'ocupació a la comarca en els pròxims 7 anys. Les principals missions estratègiques són l'impuls i modernització dels polígons industrials, l'actualització i competitivitat del teixit productiu, garantiment d'una ocupació inclusiva i de qualitat i, finalment, connexió de formació i talent amb el teixit productiu. Una proposta que té com a objectiu potenciar econòmicament la comarca. I a les portes del cap de setmana obrim també Pàgina Esportiva. En esports, aquest cap de setmana s'ha pogut confirmar la jugada del Club Hoquei Caldes, que feia mesos que cuinava foc lent als seus despatxos. Arrec amb la Sar, que ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria quedant tercer per la cua, ha aconseguit comprar la plaça del segon equip de l'Igualada per quedar-se a l'Hoquei Lliga la temporada que ve. Eduard Candami seguirà el projecte d'un equip que té tot i està de ben segur molt canviat en quant a noms, seguirà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal. Tenim aquí el company d'esports, Aleix Marí, perquè ens expliqui exactament com ha anat la cosa. Bon dia, Aleix.
14: Bon dia, Òscar.
0: Recordem, si et sembla, primer de tot, com ha anat la història des del principi.
14: Bé, doncs, Òscar, efectivament, aquest cap de setmana, fonts del Club Hoquei Caldes han pogut confirmar a Ràdio Caldes que l'anhelada compra de la plaça d'Hoquei Lliga que deixava el Cimar Igualada ja s'ha fet realitat. Les negociacions entre els clubs calderí i igualadí, que ja fa mesos que van contactar, han arribat a bon port després que es desbloquegés la validació un cop disputat el partit entre el Manlleu i el Vilafranca de diumenge passat. Però com bé dius, per entendre quina relació té aquest enfrontament del play-off descens a primera amb la situació actual del Reg amb Làser, cal que anem a pams i fem una petita cronologia dels esdeveniments. Com recordareu, el 16 de març la Federació Espanyola de Patinatge va respondre durament davant la suspensió del partit entre el Caldes i l'Alcoi, que s'havia de jugar l'11 de febrer i no es va poder disputar per goteres a la Torre Roja. La Comissió Federativa no només va imposar una sanció econòmica de 1.500 euros al Caldes, sinó que va resoldre en una derrota administrativa del duel per 10-0 i, a més, una reducció de 3 punts a la classificació pel Rèquem. Aquesta decisió, que en el seu moment ja va deixar pràcticament fora de la Lliga el Rèquem a falta de 4 partits per jugar, va ser molt mal rebut del club, que immediatament es va posar a treballar en una resposta en forma d'al·legacions. Setmanes més tard, el Tribunal Superior del Deporte va determinar com a insuficients les raons del Caldes i els calderins van haver d'assumir la impossibilitat d'assolir la salvació.
0: Arribats a aquest punt, doncs, entenc que arriben les negociacions amb l'Igualada.
14: Ah, això mateix. Amb el descens per punts coll avall, la Junta del Club va començar a explorar altres vies i va ser aleshores, ara fa més de 2 mesos, quan es va posar sobre la taula la possibilitat de compra a la plaça del filial de l'Igualada, el Cimar Igualada, que no feia massa s'havia proclamat campió de la competició sud a la segona divisió estatal. Donat que el primer conjunt de l'Igualada, el Club Hoquei Igualada, ja està a l'Hoquei Lliga, evidentment el seu filial no té dret a ascens i és aquí on va tenir vista el Caldes. De fet, com ha pogut saber aquesta emissora, l'acord entre l'Igualada i el Caldes estava signat abans fins i tot de que se sapigués si els igualadins eren campions de Lliga. El dia abans que jugués el primer partit del play-off d'ascens, la Junta de l'Igualada va estar a Caldes per signar l'acord per intercanviar al Rèquem la plaça d'Hoquei Lliga en cas que l'Igualada Simar l'aconseguís. I aquí cal fer notar que el verb intercanviar no és baladí. Com que la Federació Espanyola no ho regula específicament, però no permet la compra de places, oficialment, el Caldes i l'Igualada s'han intercanviat de manera gratuïta les places que cada club tenia respectivament. Els calderins han donat la de la segona divisió i els de la noia la de primera. Paral·lelament, però, el Caldes ha fitxat per la temporada que ve el porter del filial de l'Igualada, Ferran Busquets, per un total de 40.000 euros.
0: Perquè, per acabar, Aleix, com és aquest nou equip que s'està construint per l'any vinent? Perquè ja hem vist que aquest no és l'únic canvi de la plantilla.
14: Ni molt menys, efectivament. Com li porta passant ara fa uns anys al Rèquem, l'any que ve l'equip tindrà una cara pràcticament irreconeixible a la d'aquesta temporada. Tot i això, des del club es veuen amb ganes de cara al setembre amb un equip que de ben segur serà reconeixible perquè, pel que sembla, el formaran majoritàriament els jugadors del planter que aquest any han jugat al Nacional Catalana. A banda dels noms rellevants del B, però, el Caldes també ha hagut d'acomiadar a molts dels seus i, de fet, tot just fa unes hores, el Rèquem ha fet l'anunci definitiu de la marxa del seu històric capità, Marcos Blanquer, que ha decidit que no seguirà defensant la samarreta a la pista. Aquesta baixa, sumades a les que ja coneixíem, que recordem, són Lluc Vilà, Adrià Bagart, Humberto Méndez, Marc Zanón, Gerard Rovira, Bernat Dieste i els dos porters, Xus Fernández i Héctor Sánchez, deixaran una columna vertebral realment redefinida de l'equip. Com dèiem, però, el club està acostumat a la gestió d'aquestes circumstàncies i a banda dels molts noms destacats del planter, com Arnau Serra, Pau Cardona, Andreu Puigdueta o Albert Aguilar, ja s'han confirmat fitxatges de reforç importants com són el ja conegut Xavi Gurri, que ve del Sum Massanet i que ha vingut i marxat del club fins a 3 vegades en els últims anys, i Àlex Josef, de l'Espanyol, d'Hockey Lliga Plata. En perspectiva d'algun fitxatge més aquest mercat d'estiu i amb aquesta forta aposta pels jugadors del Rèquem B, que aquest any han arribat a la final del play-off d'ascens a Hoquei Lliga Plata, cal preveure un nou Rèquem que serà sobretot això, nou, però que mantindrà l'essència calderina i sobretot seguirà ampliant aquest llarg cicle a primera divisió estatal, sumant aquesta temporada vinent, la 26-27, la seva 12a participació consecutiva.
0: Una altra de les novetats esportives i ben rellevant d'aquest cap de setmana és el Tour de França, que dilluns al migdia travessarà Caldes. La gran competició de ciclisme va engegar ahir a Barcelona i després del cap de setmana per Tarragona començaran la setmana sortint des de Granollers i passant pel municipi. Amb motiu de la travessa hi haurà un tall de trànsit a la C59 i a la C1415B del 9 del matí a 2 del migdia en el pas del Tour de França 2026 pel municipi. Els ciclistes passaran per Caldes, segons les previsions, cap a 1:15 procedents de Santa Eulàlia per la C1415B, on enllaçaran amb la C59 direcció Sant Feliu. A banda dels vehicles privats, el transport públic també es veurà afectat. L'última expedició de la línia 291 serà 5 minuts abans de les 8 del matí. El servei es tornarà a reprendre cap a la 1 del migdia. Entre totes aquestes novetats del Tour i com a moltes competicions del ciclisme, la ANC de Caldes ha coordinat una gran acció per fer visible la reivindicació independentista omplint d'estelades les carreteres, amb l'objectiu de retransmetre el missatge arreu del món per l'exposició que té aquesta celebració esportiva. Finalment, Ràdio Caldes treballarà conjuntament amb Vallès Oriental Televisió i Ràdio Granollers per oferir l'especial Grande Parc Granollers, que des de les 9 fins a la 1 del migdia seguiran en directe el pas del Tour de France per la comarca. I seguim amb els esports. El jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Zanón, va convocat amb la selecció espanyola al Campionat d'Europa Sub-17. El jove calderí viatja fins a Braga, Portugal, del 20 al 26 de juliol en una convocatòria que suposa el premi a molts anys d'esforç, treball, constància i compromís, alhora que també mostra un reconeixement a la tasca formativa del Club Hoquei del municipi. A el calderí Arnau Burgada, de només 12 anys, va guanyar amb el mini del Barça el Campionat d'Espanya disputat a Còrdoba el passat cap de setmana. L'ex del Sena Caldes de Bàsquet es va endur l'or en un partit que va acabar 108-82 enfront al València Bàsquet. Una victòria que assegura el regnat del conjunt blaugrana en aquest torneig per tercer any consecutiu. El Club de Gimnàsia Rítmica de Caldes va participar en el Campionat de Catalunya que es va disputar el 15 de juny. El júnior N5-6 es va proclamar campió de Catalunya en la tercera fase de Copa Catalana. L'equip composat per Arlet Coral, Marta Sol, Ruth Ionita, Aaron Martínez, Abril Pla i Adriana Bueno van fer una actuació pràcticament impecable fins a aconseguir una molt bona nota, aconseguint reflectir els entrenaments i l'esforç de tot el grup. La patinadora calderina Elna Francesc Marín ha aconseguit la segona plaça al Campionat de Catalunya de patinatge celebrat el passat cap de setmana. Després de mossegar la plata, la jove patinadora del Club Patins de Tona ja treballa per al Campionat d'Espanya que se celebrarà a Salou el tercer cap de setmana de juliol. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Acabem amb el temps. Avui serà un dia de calor intensa i el cel completament destapat, on les temperatures màximes ja freguen els 32 graus en aquestes hores centrals del dia. Una tònica d'estabilitat absoluta que marcarà el tret de sortida un cap de setmana de ple estiu, ideal per a les activitats de l'aire lliure, però on caldrà protegir-se del sol. De cara a demà, dissabte, el panorama meteorològic amb prou feines variarà. Ens espera una jornada dominada pel sol radiant des de primera hora i sense ni un sol nuvolot a la vista. El mercuri continuarà escalfant amb força, repetint unes màximes caloroses de 32 graus i unes mínimes nocturnes que no baixaran dels 19, oferint una nit relativament suau. El vent bufarà fluix de component sud, insignificant-se lleugerament a la tarda per mitigar la sensació de xafogor. Diumenge serà, sens dubte, el dia més calorós del cap de setmana. L'entrada d'una massa d'aire més càlid farà enfilar el termòmetre fins als 34 graus de màxima a les hores centrals de la tarda. El cel es mantindrà totalment serè amb un índex ultraviolat extrem, per la qual cosa es recomana evitar l'exposició directa al sol a les hores centrals del dia. Les mínimes també tendiran a pujar de cara a la matinada de dilluns, situant-se entorn als 20 graus o als 21. En definitiva, cap de setmana de calor rigorosa, sol i platja o piscina de Caldes, sense cap rastre de pluja a curt termini.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 3 de juny. Com sempre ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran Garcia, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aeris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot, el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Caproig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
6: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: El control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió. De fet, ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és, a més, molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
7: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també s'acabava, ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent, i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs, en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí, i que encara, a hores d'ara, la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
2: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí dues hores estarem fent una cervesa, és impossible.
7: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha dos incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara doncs, preocupació pels bombers per aquests tres incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix doncs, fa un moment que ens ha fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació que és aquí a la piscina municipal, on es veu doncs, tot aquest fum visible en molts punts del Baix Empordà.
0: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs, al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
4: Els càmpings de l'Essent-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la 7a víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per animar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
9: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
8: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
10: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
8: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara a migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones, no han determinat quants, es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
12: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
11: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per a aquells que tinguin armes.
1: Notícies en xarxa.
0: És un altre dels titulars destacats a la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
15: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania.
13: Uns 2 anys.
0: I no

0: consellera de Recerca i Universitats.
1: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
0: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
3: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeig marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 58% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafanye.
4: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
5: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
4: Paneque també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur pla director de mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
6: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
6: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat, un cop finalitzada la missió en el marc del mecanisme europeu de protecció civil.
0: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
6: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
0: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
7: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern.

0: Plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
1: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
0: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
2: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
3: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda a partir de les 6 s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit, els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
4: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
3: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
2: I és moment per a la cultura. Estem amb Brian Adams, el cantant canadenc, dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
5: Brian Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antonio Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
6: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar l'os hem venut massa
2: cor. I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Buos, els Cadarres o la Ludwig Band.
7: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
8: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe. No? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
2: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
7: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
2: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
9: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa, els màxims exponents del ciclisme mundial. Mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
10: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
11: Yes, sure.
10: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
11: In Barcelona?
12: No, we are ready.
10: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
9: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzabal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han sigut el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
13: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
9: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç, Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç, Lleida i Mataró, CAC 7, Balomano, Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
14: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs, convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs, vingui a veure, doncs, els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
9: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu, de 24 anys, arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
2: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Una cigarreta o un bosc cremat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: 9 localitats del Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
3: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
1: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor, i sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
5: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
1: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
5: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
6: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
1: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
5: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
1: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
5: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet, els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
1: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
7: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
1: Al control de so hi tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetats a l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa a la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb la televisió de Costa Brava. Estan allà al peu de la, doncs, del centre de control de bombers per a aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
8: Hola, molt bon dia.
1: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
8: Hola, hola, bon dia des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit en atenció als ciutadans dels bombers a vora les dues del migdia és el que ens preocupava més, i que ens concentraran més esforços per evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballa més per les forces de seguretat com Mossos d'Esquadra tinguin un marge de dues doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans que estan aïllades, que estaven en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que recomanen és doncs, això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis a les localitats que són prop al foc, perquè no entri el fum als domicilis, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius. El que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà, sabeu que al llarg de la tarda doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a 9:15 del matí i que de moment no poden quantificar les hectàrees cremades, i que doncs, des de les 4 també s'ha començat a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi, que a hores ara crema aquí al matí de la Navarra, en aquest municipi no només la Bisbal d'Empordà,
1: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut doncs, segurament a la quantitat de persones, de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà, i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres. A seguida que podem, intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies doncs, de molt alt risc d'incendi i degut a les altes temperatures que estem vivint.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'altre focus d'atenció avui pel que fa a la informació és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a trets aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala al registre de tot l'any passat.
5: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya, i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
1: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Montcarvajal, bon dia.
9: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
10: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
9: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
1: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
11: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
12: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitats.
11: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
13: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
11: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
0: Notícies en xarxa.
1: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
14: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
15: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
16: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
14: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
1: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
18: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIs. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIs de Vic, que són 2 CSIs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
17: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
1: crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
17: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
19: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
17: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
1: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles Bressol Municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
20: La climatització de les 5 escoles Bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
20: A banda de la climatització de les escoles Bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
1: Passa un minut de 3:15 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema les comarques gironines i que s'assuma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas, s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
17: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls amb Marc Pijuan.
22: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
3: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
4: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
3: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà, a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
6: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de dos dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la migració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació, ara fa uns dies, d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, alcaldessa de Reus.
23: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalaven famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
6: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
1: I és moment per a la cultura.

0: avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove, i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És per als nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als 3 incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
5: Tot a punt. Bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la Ronda Francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
6: Tenir la sortida del Grand Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs home, resulta ser una mica tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement
5: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle.
5: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 8:45 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 11:45 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala, el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener, procedent del Pinocho futsal argentí, i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del Catgas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui arrenca la prèvia del primer cap de setmana d'Escaldàrium amb les activitats que s'han organitzat al municipi i la cinquena edició del Templàrium. Demà a les 9 del matí al balneari Termes Victòria comencen les activitats amb un taller de fotografia de correfocs. Una hora i mitja més tard, a 10:45 del matí, al safareig de la Portalera hi ha un altre taller sobre la creació d'ungüents amb herbes remeieres. I el dia posarà fi amb la gran festa de la cinquena edició del Templàrium. A les 10 de la nit, la plaça de la Font del Lleó s'omplirà de música, foc i aigua termal amb un espectacle adreçat a joves fins a 16 anys i en què es recomana tovallola, vestimenta pels focs. Caldes és el segon municipi del Vallès Oriental que més ha reduït l'atur en aquest mes de juny. Segons les dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, l'atur registrat del municipi és de 579, sent dels únics municipis de la comarca que han baixat les xifres respecte al maig, amb 8 cotitzacions més. Unes dades contràries en la tendència del Vallès Oriental, que han pujat respecte al maig amb la suma de 175 persones aturades. Comparat amb l'any 2025, Caldes ha reduït l'atur a 32 persones, una xifra rellevants i que situen el municipi amb bona dinàmica laboral. Endesa repotència una línia elèctrica a Lliçà d'Amunt per millorar i reforçar el servei a Caldes i al municipi veí. L'operativa ha consistit a passar més de 400 metres de cables subterranis de mitjana tensió a 25 kV, amb l'objectiu de repotenciar la xarxa existent i preparar la infraestructura per als canvis futurs. Una acció que suposa un benefici per més de 4.000 clients dels dos municipis. L'Espai Jove al Toc organitza una programació especial d'estiu per a joves a partir de 12 anys. Entre les activitats, al llarg de gairebé totes les tardes de juliol, es troben escape rooms, una sortida a un parc aquàtic, tallers de cuina, un bingo musical, pràctica d'esports, manualitats i moltes més. Per consultar els horaris i les activitats completes que es fan, més informació a l'Instagram del Toc o al web de l'Ajuntament. El pròxim dilluns, després del cap de setmana, la setmana començarà amb un tall de trànsit a la C-59 i la C-14-15B, de 9 del matí a 2 del migdia en el pas del Tour de França 2026 pel municipi. Els ciclistes passaran per Caldes, segons les previsions, cap a 1:45, procedents de Santa Eulàlia per la C-14-15B, on enllaçaran amb la C-59 direcció Sant Feliu. A banda dels vehicles privats, el transport públic també es veurà afectat. L'última expedició de la línia 291 serà 5 minuts abans de les 8 del matí. A reprendre's cap a la 1 del migdia. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben serè durant tota la jornada, sense presència dels núvols ni precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 19 graus de primera hora i els 33 de màxima durant les hores centrals del dia. Pel que fa al cap de setmana, ens esperen dues jornades igualment estables i ben assolellades. El matí començarà amb uns 19 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 durant les hores centrals del dia. El temps es mantindrà tranquil, amb cel clar i sense precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'estiu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldents. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldents a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui arrenca la prèvia del primer cap de setmana d'Escaldàrium amb les activitats que s'han organitzat al municipi i la cinquena edició del Templàrium. Demà a les 9 del matí al balneari Termes Victòria comencen les activitats amb un taller de fotografia de correfocs. Una hora i mitja més tard, a 10:45 del matí, al safareig de la Portalera hi ha un altre taller sobre la creació d'ungüents amb herbes remeieres. I el dia posarà fi amb la gran festa de la cinquena edició del Templàrium. A les 10 de la nit, la plaça de la Font del Lleó s'omplirà de música, foc i aigua termal amb un espectacle adreçat a joves fins a 16 anys i en què es recomana tovallola, vestimenta pels focs. Caldes és el segon municipi del Vallès Oriental que més ha reduït l'atur en aquest mes de juny. Segons les dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, l'atur registrat del municipi és de 579, sent dels únics municipis de la comarca que han baixat les xifres respecte al maig, amb 8 cotitzacions més. Unes dades contràries en la tendència del Vallès Oriental, que han pujat respecte al maig amb la suma de 175 persones aturades. Comparat amb l'any 2025, Caldes ha reduït l'atur a 32 persones, una xifra rellevants i que situen el municipi amb bona dinàmica laboral. Endesa repotència una línia elèctrica a Lliçà d'Amunt per millorar i reforçar el servei a Caldes i al municipi veí. L'operativa ha consistit a passar més de 400 metres de cables subterranis de mitjana tensió a 25 kV, amb l'objectiu de repotenciar la xarxa existent i preparar la infraestructura per als canvis futurs. Una acció que suposa un benefici per més de 4.000 clients dels dos municipis. L'Espai Jove al Toc organitza una programació especial d'estiu per a joves a partir de 12 anys. Entre les activitats, al llarg de gairebé totes les tardes de juliol, es troben escape rooms, una sortida a un parc aquàtic, tallers de cuina, un bingo musical, pràctica d'esports, manualitats i moltes més. Per consultar els horaris i les activitats completes que es fan, més informació a l'Instagram del Toc o al web de l'Ajuntament. El pròxim dilluns, després del cap de setmana, la setmana començarà amb un tall de trànsit a la C-59 i la C-14-15B, de 9 del matí a 2 del migdia en el pas del Tour de França 2026 pel municipi. Els ciclistes passaran per Caldes, segons les previsions, cap a 1:45, procedents de Santa Eulàlia per la C-14-15B, on enllaçaran amb la C-59 direcció Sant Feliu. A banda dels vehicles privats, el transport públic també es veurà afectat. L'última expedició de la línia 291 serà 5 minuts abans de les 8 del matí. El servei tornarà a reprendre's cap a la 1 del migdia. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben serè durant tota la jornada, sense presència dels núvols ni precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 19 graus de primera hora i els 33 de màxima durant les hores centrals del dia. Pel que fa al cap de setmana, ens esperen dues jornades igualment estables i ben assolellades. El matí començarà amb uns 19 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 durant les hores centrals del dia. El temps es mantindrà tranquil, amb cel clar i sense precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I better have you naked by the end of this song.
1: All aboard! Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
2: Oh, mamma mia, mamma mia!
1: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.
1: I'm melodic.

man.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estiu 2026 a Ràdio Caldes.
1: Man, what in the world is happening here?

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui arrenca la prèvia del primer cap de setmana d'Escaldàrium amb les activitats que s'han organitzat al municipi i la cinquena edició del Templàrium. Demà a les 9 del matí al balneari Termes Victòria comencen les activitats amb un taller de fotografia de correfocs. Una hora i mitja més tard, a 10:45 del matí, al safareig de la Portalera hi ha un altre taller sobre la creació d'ungüents amb herbes remeieres. I el dia posarà fi amb la gran festa de la cinquena edició del Templàrium. A les 10 de la nit, la plaça de la Font del Lleó s'omplirà de música, foc i aigua termal amb un espectacle adreçat a joves fins a 16 anys i en què es recomana tovallola, vestimenta pels focs. Caldes és el segon municipi del Vallès Oriental que més ha reduït l'atur en aquest mes de juny. Segons les dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, l'atur registrat del municipi és de 579, sent dels únics municipis de la comarca que han baixat les xifres respecte al maig, amb 8 cotitzacions més. Unes dades contràries en la tendència del Vallès Oriental, que han pujat respecte al maig amb la suma de 175 persones aturades. Comparat amb l'any 2025, Caldes ha reduït l'atur a 32 persones, una xifra rellevants i que situen el municipi amb bona dinàmica laboral. Endesa repotència una línia elèctrica a Lliçà d'Amunt per millorar i reforçar el servei a Caldes i al municipi veí. L'operativa ha consistit a passar més de 400 metres de cables subterranis de mitjana tensió a 25 kV, amb l'objectiu de repotenciar la xarxa existent i preparar la infraestructura per als canvis futurs. Una acció que suposa un benefici per més de 4.000 clients dels dos municipis. L'Espai Jove al Toc organitza una programació especial d'estiu per a joves a partir de 12 anys. Entre les activitats, al llarg de gairebé totes les tardes de juliol, es troben escape rooms, una sortida a un parc aquàtic, tallers de cuina, un bingo musical, pràctica d'esports, manualitats i moltes més. Per consultar els horaris i les activitats completes que es fan, més informació a l'Instagram del Toc o al web de l'Ajuntament. El pròxim dilluns, després del cap de setmana, la setmana començarà amb un tall de trànsit a la C-59 i la C-14-15B, de 9 del matí a 2 del migdia en el pas del Tour de França 2026 pel municipi. Els ciclistes passaran per Caldes, segons les previsions, cap a 12:45, procedents de Santa Eulàlia per la C-14-15B, on enllaçaran amb la C-59 direcció Sant Feliu. A banda dels vehicles privats, el transport públic també es veurà afectat. L'última expedició de la línia 291 serà 5 minuts abans de les 8 del matí. El servei tornarà a reprendre's cap a la 1 del migdia. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben serè durant tota la jornada, sense presència dels núvols ni precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 19 graus de primera hora i els 33 de màxima durant les hores centrals del dia. Pel que fa al cap de setmana, ens esperen dues jornades igualment estables i ben assolellades. El matí començarà amb uns 19 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 durant les hores centrals del dia. El temps es mantindrà tranquil, amb cel clar i sense precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. InfoCaldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda, bon dia i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és divendres 3 de juliol i obrirem l'informatiu amb totes les novetats que han passat durant aquesta setmana, però principalment amb el tret de sortida de l'Escaldarium, amb la festa del Templarium demà a les 10 de la nit. L'espectacle adreçat als joves i infants omplirà la plaça de la Font del Lleó amb el que serà el primer gran plat d'aquesta singular festa. A banda d'aquesta festa, l'aigua també serà protagonista a les cremades, perquè tindrà lloc el Mullet, la iniciativa que ha assolit el repte solidari de nedar 70.000 metres amb motiu dels 70 anys del club. Aquesta setmana, els joves del Servei de Robòtica van finalitzar la seva formació amb molt bones sensacions i finalitzarem amb que Caldes ha tramitat prop de 200 sol·licituds dins del procés de regularització d'immigrants. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui arrenca la prèvia del primer cap de setmana d'Escaldarium amb les activitats que han organitzat el municipi i la cinquena edició del Templarium. Demà a les 9 del matí, al balneari Termes Victòria comencen amb activitats un taller de fotografia de correfocs i una hora i mitja més tard, a 10:45 del matí, al safareig de la Portalera, hi ha un altre taller sobre la creació d'ungüents amb herbes remeieres. I el dia posarà fi amb la gran festa de la 50a edició del Templarium. A les 10 de la nit, la plaça de la Font del Lleó s'omplirà de música, foc i aigua termal amb un espectacle adreçat a joves fins a 16 anys i en què es recomana tovallola i vestimenta pels focs. Aquest dimecres va finalitzar el primer taller de robòtica i programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves han estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'Espai El Carme. Des del 25 de juny fins al 1 de juliol, joves entre 12 i 17 anys han participat en aquestes 20 hores de formació, en què els alumnes han creat dissenys per impressions 3D, han après a programar i han practicat soldadura d'estany en aparells electrònics. A més, la regidora de promoció econòmica, Roser Xalabarder, ha avançat novetats relacionades amb la robòtica a les escoles. Caldes ha tramitat prop de 200 sol·licituds dins el procés de regularització d'immigrants. Aquesta setmana va finalitzar el procés de regularització extraordinària, més conegut com per al procés de regularització d'immigrants. Una convocatòria que va obrir el 16 d'abril i fins al 30 de juny ha rebut més d'un milió de sol·licituds a Espanya, mig milió més de les que esperaven. Les antigues pedrerals de Caldes són l'escenari d'aquesta setmana de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente, Les pedreres del Pascol, a la muntanya del Farell. S'ha transformat en el set de rodatge de la segona temporada de la sèrie El otro lado, de Movistar Plus. Caldes és el segon municipi del Vallès Oriental que més ha reduït l'atur en aquest mes de juny. Segons les dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, l'atur registrat al municipi és de 579, sent dels únics municipis de la comarca que han baixat xifres respecte al maig, amb 8 cotitzacions més. Unes dades contràries en la tendència del Vallès Oriental, que han pujat respecte al maig amb la suma de 175 persones aturades. Aquesta setmana, després de 3 mesos de convivència, l'alcalde Isidre Pineda i la regidora d'Habitatge i Atenció Social, Núria Carné, han visitat els habitatges municipals de Pindep, la cooperativa de consums i usuaris de caràcter social i sense afany de lucre que va iniciar fa 3 anys, amb el propòsit de promoure el lloguer a persones amb diversitat funcional i que aquestes tinguin l'oportunitat de gaudir d'una vida independent i de qualitat. L'Espai El Jove al Toc organitza una programació especial d'estiu per a joves a partir de 12 anys. Entre les activitats, al llarg de gairebé totes les tardes de juliol, es troben escape rooms, una sortida a un parc aquàtic, tallers de cuina, un bingo musical, pràctica d'esports, manualitats i moltes més. Aquest diumenge, coincidint amb la celebració dels 70 anys del CN a Caldes, el club i la divulgadora i activista per la visibilització de l'esclerosi múltiple, Anna Verdaguer, impulsen el repte solidari Mullet, la iniciativa va reprendre fa 3 anys a Caldes i el que va començar amb 5 i 30 quilòmetres ha assolit el repte solidari de nedar 70.000 metres amb motiu dels 70 anys del club, una bona causa que va començar el dia 29 de juny i que contribueix a ajudar a la Fundació Esclerosi Múltiple que treballa en la recerca i ajuda de persones amb la malaltia. I acabem amb el temps. Aquest cap de setmana estarà marcat per un episodi de calor intensa, similar al del cap de setmana passat, però amb més xafogó. Dissabte farà sol durant tota la jornada amb temperatures entre els 18 i els 33 graus. D'altra banda, diumenge continuarà el temps estable i assolellat, amb més humitats mínimes d'uns 20 graus i màximes al voltant dels 33. La sensació de calor serà intensa tant de dia com durant la nit.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Caldes ja respira Escaldàrium. Aquesta setmana ja s'ha penjat la gran lona de la festa a la plaça de la Font del Lleó, el que indica que la festa del foc i de l'aigua ja s'acosta. De fet, demà es dona el tret de sortida a l'Escaldàrium 2026 amb el Templàrium. A les 10 de la nit, la plaça de la Font del Lleó acollirà la 5a edició de l'espectacle amb foc i aigua adreçat als infants. Serà el primer gran acte d'una de les festes més espectaculars i singulars de Catalunya. Una edició del Templàrium que arriba amb novetats. Una d'elles, la incorporació d'una veu en off realitzada per la membre de la Forca, Laura Ugarte, que explicarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle. Però no serà l'única novetat. Aquest any, amb el Templàrium també estrena una nova peça musical que s'afegirà a les 4 danses de foc i 3 d'aigua. La nova cançó es titula Bufarut, una composició de rock and roll amb instruments clàssics i un d'afegit, la gralla, conformant una peça que acompanyarà a la tercera dansa del foc. Així ho explica el compositor de l'obra, Ramon Soler.
2: Aquest any afegim una nova peça al repertori del Templàrium, i és la 6a, i serà la tercera dansa de foc. Com totes les altres, s'ha anat publicant, s'ha anat afegint en una llista de reproducció a YouTube. És la tercera dansa de foc, es diu Bufarut. El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium, l'hem anat fent en paral·lel. Una cosa ha anat donant forma a l'altra, el qual ha estat un diàleg molt guai. I de la mateixa manera que l'any passat, la peça que presentàvem, l'Eixam, és una peça orquestral amb un rotllo èpic, molt grandiloquent, com molt negre i tal. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll bàsic amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla i a fondo.
1: El Templàrium està adreçat a joves fins a 16 anys. Des de l'organització recomanen anar vestits per als focs i portar tovallola, a més de respectar i seguir totes les mesures de seguretat que ja s'han pogut explicar en els assajos al llarg d'aquesta setmana. Aquest espectacle serà el plat fort de demà dissabte, però al llarg de tot el cap de setmana ja s'han programat diverses activitats. Demà a les 9 del matí, el balneari Termes Victòria es durà a terme un taller de fotografia amb correfocs i festes infernals. El fotògraf i diable calderí, Quim Descens, ensenyarà tècniques per fotografiar els focs. D'altra banda, a 11:15 del matí, al safareig de la Portalera, hi ha previst un taller sobre la creació d'ungüents amb herbes remeieres, una activitat oberta a tothom qui vulgui conèixer els usos tradicionals de les plantes de manera divertida i participativa. Els actes de l'Escaldàrium, però, comencen aquesta tarda. A les 6 de la tarda es comencen a escalfar els motors amb la tabalada des de la plaça Catalunya fins a l'obertura de la botiga de l'Escaldàrium ubicada a la sala del G, un espai que estarà engalanat de fotografies per l'exposició Mirades de la Festa del Foc i l'Aigua. A la botiga s'hi podran comprar els diversos marxandatges de la festa. Una de les novetats, la nova samarreta del judici i els mocadors infantils. Així explica les novetats el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Caldes i responsable de la iniciativa, Jordi Soler.
3: Portarem dos elements que posarem a la venda juntament a la botiga de l'Escaldàrium. Una és la primera cantimplora d'aigua amb la nostra bèstia, la Hidra, i amb un lema per fomentar també la salut, que és hidrata't. Fem un joc de paraules amb la Hidra. I l'altre element, que no us el podem ensenyar avui, serà un casquet de natació, val? Per qui tingui la sort de tenir cabell, tindrà també l'Hidra també present quan es va a fer esport. Llavors tots aquests elements estaran a la botiga de l'Escaldàrium.
1: Aquest cercavila de 6 a 7 de la tarda tallarà avui els carrers Gregori Montserrat, Ascensi Vega, Avinguda Pi Margall i el carrer de Forn. Pel que fa demà, a partir de les 8 de la nit, la circulació quedarà restringida a la plaça de la Font del Lleó, carrer del Pont, de Forn i de Barcelona, continuant amb més afectacions el diumenge a partir de les 7 de la tarda als mateixos carrers i, finalment, el dilluns començarà amb talls a les mateixes zones, però des de les 8 del matí fins a les 3 del migdia.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Aquest dimecres va finalitzar el primer taller de robòtica, programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves ha estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'espai El Carme. Des del 25 de juny fins a l'1 de juliol, joves entre 12 i 17 anys han participat en aquestes 20 hores de formació, en què els alumnes han creat dissenys per a impressions 3D, han après a programar i han practicat soldadura d'estany en aparells electrònics. L'objectiu principal de la iniciativa impulsada per la Piqueta i coordinada per la Codornella és que els estudiants aprenguin les lògiques de programació com dissenyar

0: dissenyar les maquetes o productes per a la impressió 3D i adquirir el coneixement de la funcionalitat de l'electrònica. Per poder portar-ho a terme, han fixat l'objectiu de crear un videojoc a través d'una caixeta amb LEDs. Així ho explicava un dels professors del curs i cocreador de la cooperativa enginyera manresana La Codornella, Aleix Badia, als micròfons de Ràdio Caldes.
1: Està sent molt divertit i molt engrescador. Crec que els joves s'estan motivant molt. A més, la gràcia és que és un curs que és bastant multidisciplinar. Hem fet des de disseny i impressió 3D, estem fent ara coses de soldadura amb electrònica, farem alguna cosa de programació i acabarem muntant una caixeta que acaba sent un joc. I els joves estan responent molt bé, la veritat. Sí, sí, estem tenint molt bona resposta, tant des de la part com coordinadora del curs, com des dels joves, que bueno, estan responent molt bé.
0: La vintena d'alumnes han quedat satisfets del que han après en tots aquests 5 dies. El que més destacant d'aquesta primera experiència és el dinamisme de les activitats, l'ajut i la implicació dels professors, la sintonia grupal en l'adaptació a les diferents activitats i l'aprenentatge que han gaudit al llarg d'aquest taller. Així ho explicaven en Carles, l'Antoni i en Morat, alumnes del primer taller de robòtica de Caldes.
2: Soc Carles. El que més m'agrada del curs és la manera dinàmica de fer les coses. Hem anat allà a veure les impressions 3D, estem allà soldant, després programant, els professors també molt bé.
3: Jo soc la Coni i tinc 16 anys. Estic a aquest curs perquè m'agrada molt la programació, he fet impressions 3D abans i modelatge. El que més m'està agradant del curs és la part de programar el programa, ja que estic intentant fer un videojoc més enllà i he de buscar formes de fer mecàniques més interessants amb només una tira LED de 12 LED cíclics i un botó.
4: Soc el Morat, tinc 17 anys. M'ha agradat molt, em motiva molt la dinàmica del grup, els professors s'han ensenyat molt bé. El que més m'ha agradat de moment és el modelatge 3D. Havíem de dissenyar primer una caixa on incorporaríem el videojoc que estem creant i després a les impressores 3D l'imprimiríem.
0: Aquest projecte està impulsat per la Piqueta i neix d'una proposta de la regidora de promoció econòmica, Roser Xalabarder, que té com a objectiu apropar la robòtica als estudiants de les escoles de Caldes. Per finançar-lo, han fet ús d'una partida sobrant que tenia com a ús principal la introducció de les noves tecnologies a les escoles del municipi i que amb els 50.000 sobrants han pogut destinar aquest taller a les colònies de la Beta al llarg del mes de maig, aquest taller o les colònies de la Beta al llarg del mes de maig, perdó. La regidora de Promoció Econòmica i Empresa, Roser Xalabarder, explica als micròfons de Ràdio Caldes com avisa el curs i d'on neix la idea.
5: Ens està agradant moltíssim i, de fet, els monitors i la monitora també han quedat molt sorpresos del grau d'atenció que tenen per la formació que els estan donant, no? És una experiència a través del joc per utilitzar la tecnologia i l'enginy de fer un projecte que s'emportaran ells i elles a casa. Comporta un acompanyament a les escoles per superar la possible bretxa que hi pugui haver a la formació de llenguatge computacional en les diferents escoles de Caldes. Volem que els arribi i els puguem ajudar a completar perquè tinguin tots i totes una formació correcta, però llavors ens quedava un sobrant dins del pressupost que tenim de robòtica, que són 50.000 euros, i els hem anat posant doncs, amb cosetes que hem fet doncs, de portar la Beta, portar de colònies a Caldes. Ara fem aquest projecte des de formació ocupacional doncs, per majors de 16 anys, donar-los aquell cuquet. També són nois i noies doncs, que ara estan buscant feina i això els ajudarà a complementar el seu currículum.
0: A banda de destacar la importància de la tecnologia i la robòtica, la regidora també considera important tenir un cicle formatiu en aquest àmbit. D'aquesta manera, els estudiants calderins no haurien de marxar del municipi per aquesta falta d'oferta i també els connectaria a les empreses de Caldes per a que puguin tenir els coneixements mínims en la formació tecnològica, un sector molt demanat en quant a l'ocupació. Roser Xalabarder en declaracions a Ràdio Caldes.
5: Caldes, jo crec que es mereixeria de tenir un cicle formatiu amb tecnologia i robòtica. Tenim ja dins del Manol Huguet tenim el cicle de matrius i d'electromecànica, però hi ha molts nois i noies que no els agrada doncs, tot el que hi ha a Caldes, que tenim moltes coses, i tenir el cuquet d'aquesta sortida de robòtica i tecnologia és molt important. I a més és el que també ens demanen les empreses. Les empreses ens diuen, només volem que el jovent vingui amb ganes de treballar. Nosaltres ja les acabarem de formar. Doncs si els hi podem donar aquest al·licient de buscar en aquestes feines més tecnològiques, doncs a més són sortides professionals que estan molt més ben remunerades que segons quines altres, no? Amb això jo crec que l'Ajuntament i des de la regidoria tinc molt clar. I també les coses que vull llançar és donar una formació específica per nenes i noies.
0: Aquesta setmana les escoles i l'Ajuntament s'han reunit per dotar a les escoles de llicències de formació en el projecte de robòtica de cara al curs vinent.
6: Les notícies
0: de cara al curs vinent.

0: Sol·licituds, un 0,1% d'aquestes han estat tramitades a Caldes, amb un total de 177 sol·licituds. La ciutat que més ha tramitat ha estat Barcelona, amb 87.000 peticions de persones estrangeres, un 43,5% del total d'instàncies al país. Un procés que amb unes bases senzilles per poder accedir a la regularització. Bàsicament, les persones estrangeres havien de ser residents abans de l'1 de gener d'enguany i amb 5 mesos d'estada permanent acreditada en el moment d'aquesta sol·licitud. Tot i aquestes condicions i xifres rècord, moltes persones han quedat fora i des d'algunes entitats socials i partits polítics ja treballen amb la recollida de firmes per continuar ampliant la vigència del procediment.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: Les antigues pedreres de Caldes són l'escenari aquesta setmana de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente. Les pedreres del Pascol, a la muntanya del Farell, s'han transformat en el set de rodatge de la segona temporada de la sèrie El Otro Lado de Movistar Plus. Entre dilluns i dimecres s'han gravat les escenes de dia en una de les dues pedreres del Pascol, que s'ha adaptat com un campament miner. Les escenes nocturnes es gravaran s'han gravat les nits de dijous a divendres i aquesta de divendres a dissabte. La primera temporada d'aquesta sèrie de ciència-ficció i comèdia es va estrenar el 2023. Berto Romero protagonitza la sèrie al costat d'Andreu Buenafuente, Eva Ugarte o Maria Boto.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Caldes és el segon municipi del Vallès Oriental que més ha reduït l'atur en aquest mes de juny. Segons les dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, l'atur registrat del municipi és de 579, sent dels únics municipis de la comarca que han baixat les xifres respecte al maig, amb 8 cotitzacions més. Unes dades contràries en la tendència del Vallès Oriental, que han pujat respecte al maig amb la suma de 175 persones aturades. Comparat amb l'any 2025, Caldes ha reduït l'atur en 32 persones, unes xifres rellevants que situen el municipi en una bona dinàmica laboral. Poc més d'un 6% de la població activa de Caldes està a l'atur. Això són 579 persones, unes dades que s'han vist reduïdes aquest mes de juny amb la incorporació de les 8 persones al mercat laboral. Unes dades que situen el municipi en segona posició comarcal, darrere de Santa Maria de Palautordera i seguida de Vilanova del Vallès. Pel que fa a la comarca, també s'han observat augments significatius amb la suma de 45 persones aturades a Granollers, 23 a Parets i 18 a les Franqueses. Tot i aquestes dades, el Vallès Oriental ha reduït l'atur en un 3,5% amb més de 600 persones incorporades al mercat laboral respecte al juny de 2025. Unes dades que van en sintonia amb la demarcació de Barcelona, que ha reduït l'atur en un 2,3% respecte al juny de l'any passat. Finalment, Catalunya manté una tònica similar als anteriors números amb poc més de 300.000 persones aturades a tot el país, de les xifres més baixes des del 2008.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Aquesta setmana, després de 3 mesos de convivència, els representants del consistori han visitat els habitatges cedits a Pindep, la cooperativa de consum i usuaris de caràcter social i sense afany de lucre que va iniciar fa 3 anys. Al març es van signar els contractes del lloguer de 2 habitatges municipals destinats a potenciar l'autonomia de persones amb diversitat funcional dins la cooperativa a Pindep. 3 mesos després, l'alcalde Isidre Pineda i la regidora d'Habitatge i Atenció Social, Núria Carné, han visitat les persones que hi viuen per conèixer com ha estat la convivència, els seus espais i l'adaptació al veïnat i al pis. Al llarg de la trobada han compartit les vivències d'aquests primers mesos. Així ho feia saber l'alcalde Isidre Pineda.
2: Vaig parlar justament amb la presidenta de Pindep i vam dir de treballar conjuntament per fer que els apindèpics, que els nois i noies amb diversitat funcional, puguin tenir l'oportunitat d'emancipar-se en 2 nous pisos, en aquests 2 pisos que avui estem visitant, que em fa molta il·lusió de visitar perquè justament quan fas una visita, diguem-ne, als pisos buits, no és el mateix. Quan ara veus que hi ha gent vivint-hi, doncs és quan té més sentit que mai. A més, ens han preparat un petit vermut i la veritat que compartir aquesta estona amb ells és molt bonica.
0: Al març de 2023, el consistori ja va signar un primer acord amb l'entitat d'iniciativa social Apindep per un habitatge al mateix carrer Sant Pau, amb el propòsit de promoure el lloguer a persones amb diversitat funcional i que aquestes tinguin l'oportunitat de gaudir d'una vida independent i de qualitat, tal com comentava la vicepresidenta de la cooperativa, Eva Gal.

0: Alban.
1: Aquest és un projecte experimental que estem fent des de Pindep, on nois i noies amb grans discapacitats, on hi ha una dependència important, estan en habitatges amb suport. És a dir, és un perfil que normalment estaria en residències i nosaltres volem que gaudeixin de l'experiència de viure en un pis, al centre del poble i amb companys de pisos i fent activitats comunitàries com qualsevol jove que s'independitza.
2: Ara fa 3 anys que aquests joves s'han independitzat i la valoració que podem fer és molt positiva. En aquests pisos concretament, ara fa 2 mesos, però sí que el projecte es va iniciar fa 3 anys, ubicats en uns altres pisos d'aquí cap.
0: Els inquilins dels nous pisos han transmès la seva felicitat i comoditat després de la convivència d'aquest temps. La Marta Rodríguez, usuària d'una llar de Pindèmica, destaca la importància de poder tenir aquest lloguer sent l'única manera que pot assolir per viure de forma independent.
3: La veritat és que estem molt bé, molt còmodes, perquè ja us ho he dit alguna vegada, però per mi l'única manera que tinc de viure independent, perquè aquí compartim recursos de personal. O sigui, és a dir, durant el dia jo tinc els meus assistents i durant la nit els educadors de la Pindep em brinden el servei d'assistència per la nit. I és l'única manera que va sortir mitjanament sostenible econòmicament. Perquè si no, se'n va de mare i no podria.
0: Els habitatges destinats a aquest programa compten amb l'assistència de personal especialitzat, tenen una superfície útil de 63 metres quadrats, disposen de 3 habitacions, un bany i balcó exterior. Segons l'acord establert, Pindep disposa d'aquests habitatges durant 7 anys, amb possibilitat de pròrroga per 3 anys més, en total un màxim de 10 anys.
4: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: L'Espai Jove al Toc organitza una programació especial d'estiu per a joves a partir de 12 anys. Entre les activitats, al llarg de gairebé totes les tardes de juliol, es troben escape rooms, una sortida a un parc aquàtic, tallers de cuina, un bingo musical, practicar d'esports, manualitats i moltes més. A través de la seva pàgina d'Instagram han publicat els horaris de moltes activitats que han organitzat. A banda, també podeu trobar més informació al web de l'Ajuntament.
4: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Aquest diumenge, coincidint amb la celebració dels 70 anys del CEN a Caldes, el Club i la Divulgadora i activista per la visibilització de l'esclerosi múltiple, Anna Verdaguer, impulsen el repte solidari Mullat. La iniciativa va reprendre fa 3 anys a Caldes i el que va començar amb 5 i 30 quilòmetres ha assolit el repte solidari de nedar 70.000 metres amb motiu dels 70 anys del club, una bona causa que va començar el dia 29 de juny i que contribueix a ajudar a la Fundació Esclerosi Múltiple, que treballa en la recerca i ajuda a persones amb la malaltia. De 10 del matí fins a 2 del migdia, la piscina de les Cremades diumenge acollirà els participants que vulguin sumar-se a fer quilòmetres en aquesta iniciativa creada per la Fundació Esclerosi Múltiple a totes les piscines de Catalunya. Una de les organitzadores, per part del CN Caldes, és la Neus Fiter, secretària del club, qui explicava als micròfons de Ràdio Caldes la important fita d'aquest any amb l'objectiu d'assolir els 70 quilòmetres per l'estudi i aprenentatge de la malaltia.
5: Fa molts anys que va sorgir aquí a Catalunya. Ja ho fèiem potser fa 15 o 20 anys, però ho fèiem a la piscina antiga. I llavors, ara, fa 3 anys, tenint una calderina, l'Anna Verdaguer, amb la malaltia, doncs ens va proposar si podíem fer-ho aquí. I clar, li vam dir que sí. Però aquest any ho hem fet diferent, perquè aquest any fa 70 anys del Club Natació Caldes. I a partir del dia 29 hi ha paper allà a la piscina, i el socorrista, també sumar metres ja perquè volem arribar als 70 quilòmetres. L'any passat vam arribar als 55. Teníem la previsió de 10.000, però va venir molta gent. El repte primer eren 5.000, després 10.000, però era sempre es doblaven i es triplicaven, perquè tot és per aprendre i estudiar la malaltia.
0: La gran impulsora que ha convertit aquest repte en una nova edició és la calderina Anna Verdaguer, qui és pacient d'esclerosi múltiple des de fa 12 anys i des de fa 3 divulga i promou la visibilització de la malaltia a través de les xarxes socials. Així ho explica la divulgadora i activista Anna Verdaguer als micròfons de Ràdio Caldes.
6: És una jornada molt especial perquè ens ajuda a donar visibilitat a l'esclerosi múltiple, però sobretot a recaptar diners per a la Fundació Esclerosi Múltiple. Aquest és l'objectiu principal i per això necessitem que la gent vingui i col·labori. Aquest any, a més, el club celebra els seus 70 anys i ens hem proposat arribar als 70 quilòmetres nedats entre tots. A les 12 del migdia farem el tradicional salt del mullat i durant tot el matí també podreu participar en el sorteig solidari de 4 lots de productes de pastes Gallo amb una aportació de només 2 euros. Així que us animem a venir a nedar, a fer el salt o simplement a col·laborar. Entre tots podem aconseguir una gran recaptació i continuar donant suport a les persones que convivim amb l'esclerosi múltiple. Us hi esperem.
0: En la passada edició, el repte va ser de 30 quilòmetres, una distància que va quedar curta després de la implicació de la gent fent més de 58.000 metres i 1.300 euros de recaptació. Enguany esperen el suport de tot el municipi per continuar amb la bona dinàmica dels anys anteriors i així superar un repte que ajuda a les 12.000 persones que conviuen amb la malaltia. Una proposta de la Fundació Esclerosi Múltiple que ja acull a prop que ja acull prop de 122.000 euros amb la fita d'aconseguir els 350.000.
4: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. Endesa repotència una línia elèctrica a Lliçà d'Amunt per millorar i reforçar el servei a Caldes i al municipi veí. L'operativa ha consistit a passar més de 400 metres de cables subterranis de mitjana tensió a 25 kV, amb l'objectiu de repotenciar la xarxa existent i preparar la infraestructura per als canvis futurs, una acció que suposa un benefici per més de 4.000 clients dels dos municipis. Aquesta setmana es va presentar a les Franqueses del Vallès l'estudi de viabilitat per la creació d'una denominació d'origen protegida de l'oli del Vallès, una acció encarregada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i elaborada per la consultora L'Espigall, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat de la denominació d'origen protegida de l'oli del territori. L'estudi conclou que la DOP és viable tant tècnicament com econòmicament i que disposa de les condicions necessàries, però assenyala que encara cal ampliar el consens i les productores dins el sector per professionalitzar-lo i així valoritzar l'oli del territori. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret d'una partida d'ajuts aquest import que va destinat al Fons Català de cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i més de 2.000 morts, a banda dels danys d'infraestructures i serveis essencials després dels dos terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5. El Vallès Oriental ja disposa del nou pla estratègic per al 2026-2033, un document que defineix les principals línies d'actuació per impulsar el desenvolupament econòmic i l'ocupació a la comarca en els pròxims 7 anys. Les principals missions estratègiques són l'impuls i modernització dels polígons industrials, l'actualització i competitivitat del teixit productiu, garantiment d'una ocupació inclusiva i de qualitat i, finalment, connexió de formació i talent amb el teixit productiu. Una proposta que té com a objectiu potenciar econòmicament la comarca. I a les portes del cap de setmana obrim també Pàgina Esportiva. En esports, aquest cap de setmana s'ha pogut confirmar la jugada del Club Hoquei Caldes que feia mesos que cuinava foc lent als seus despatxos. Arrec amb la Sar, que ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria quedant tercer per la cua, ha aconseguit comprar la plaça del segon equip de l'Igualada per quedar-se a l'Hoquei Lliga la temporada que ve. Eduard Candami seguirà el projecte d'un equip que té tot i està de ben segur molt canviat en quant a noms, seguirà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal. Tenim aquí el company d'esports, Aleix Marí, perquè ens expliqui exactament com ha anat la cosa. Bon dia, Aleix.
7: Bon dia, Òscar.
0: Recordem, si et sembla, primer de tot, com ha anat la història des del principi.
7: Bé, doncs, Òscar, efectivament, aquest cap de setmana, fonts del Club Hoquei Caldes han pogut confirmar a Ràdio Caldes que l'anhelada compra de la plaça d'Hoquei Lliga que deixava el Simar Igualada ja s'ha fet realitat. Les negociacions entre els clubs calderí i igualadí, que ja fa mesos que van contactar, han arribat a bon port després que es desbloquegés la validació un cop disputat el partit entre el Manlleu i el Vilafranca de diumenge passat. Però, com bé dius, per entendre quina relació té aquest enfrontament del play-off d'ascens a primera amb la situació actual del Regam Làser, cal que anem a pams i fem una petita cronologia dels esdeveniments. Com recordareu, el 16 de març la Federació Espanyola de Patinatge va respondre durament davant la suspensió del partit entre el Caldes i l'Alcoi, que s'havia de jugar l'11 de febrer i no es va poder disputar per goteres a la Torre Roja. La Comissió Federativa no només va imposar una sanció econòmica de 1.500 euros als alcaldes, sinó que va resoldre en una derrota administrativa del duel per 10-0 i, a més, una reducció de 3 punts a la classificació pel Rèquem. Aquesta decisió, que en el seu moment ja va deixar pràcticament fora de la Lliga el Rèquem per falta de 4 partits per jugar, va ser molt mal rebuda al club, que immediatament es va posar a treballar en una resposta en forma d'al·legacions. Setmanes més tard, el Tribunal Superior del Deporte va determinar com a insuficients les raons d'alcaldes i els calderins van haver d'assumir la impossibilitat d'assolir la salvació.
0: Arribats a aquest punt, doncs, entenc que arriben les negociacions amb l'Igualada.
7: Ah, això mateix. Amb el descens per punts coll avall, la Junta del Club va començar a explorar altres vies i va ser aleshores, ara fa més de 2 mesos, quan es va posar sobre la taula la possibilitat de compra a la plaça del filial de l'Igualada, el Simar Igualada, que no feia massa s'havia proclamat campió de la competició sud a la segona divisió estatal. Donat que el primer conjunt de l'Igualada, el Club Hoquei Igualada, ja està a l'Hoquei Lliga, evidentment el seu filial no té dret a ascens i és aquí on va tenir vista el Caldes. De fet, com ha pogut saber aquesta emissora, l'acord entre l'Igualada i el Caldes estava signat abans fins i tot de que se sapigués si els igualadins eren campions de Lliga. El dia abans que jugués el primer partit del play-off d'ascens, la Junta de l'Igualada va estar a Caldes per signar l'acord per intercanviar al Rèquem la plaça d'Hoquei Lliga en cas que l'Igualada Simar l'aconseguís. I aquí cal fer notar que el verb intercanviar no és baladí. Com que la Federació Espanyola no ho regula específicament, però no permet la compra de places, oficialment, el Caldes i l'Igualada s'han intercanviat de manera gratuïta les places que cada club tenia respectivament. Els calderins han donat la de la segona divisió i els de la noia la de primera. Paral·lelament, però, el Caldes ha fitxat per la temporada que ve el porter del filial de l'Igualada, Ferran Busquets, per un total de 40.000 euros.
0: Perquè, per acabar, Aleix, com és aquest nou equip que s'està construint per l'any vinent? Perquè ja hem vist que aquest no és l'únic canvi de la plantilla.
7: Ni molt menys, efectivament. Com li porta passant ara fa uns anys al Rèquem, l'any que ve l'equip tindrà una cara pràcticament reconeixible a la d'aquesta temporada. Tot i això, des del club es veuen amb ganes de cara al setembre amb un equip que de ben segur serà reconeixible perquè, pel que sembla, el formaran majoritàriament els jugadors del planter que aquest any han jugat al Nacional Catalana. A banda dels noms rellevants del B, però, el Caldes també ha hagut d'acomiadar a molts dels seus i, de fet, tot just fa unes hores, el Rèquem ha fet l'anunci definitiu de la marxa del seu històric capità, Marcos Blanquer, que ha decidit que no seguirà defensant la samarreta a la pista. Aquesta baixa, sumades a les que ja coneixíem, que recordem, són Lluc Vilà, Adrià Bagart, Humberto Méndez, Marc Zanón, Gerard Rovira, Bernat Dieste i els dos porters, Xus Fernández i Héctor Sánchez, deixaran una columna vertebral realment redefinida a l'equip. Com dèiem, però, el club està acostumat a la gestió d'aquestes circumstàncies i, a banda dels molts noms destacats del planter, com Arnau Serra, Pau Cardona, Andreu Puigdueta o Albert Aguilar, ja s'han confirmat fitxatges de reforç importants com són el ja conegut Xavi Gurri, que ve del Sud Massanet i que ha vingut i marxat del club fins a 3 vegades en els últims anys, i Àlex Josef, de l'Espanyol d'Hockey Lliga Plata. En perspectiva d'algun fitxatge més aquest mercat d'estiu i amb aquesta forta aposta pels jugadors del Rèquem B, que aquest any han arribat a la final del play-off d'ascens a Hoquei Lliga Plata, cal preveure un nou Rèquem que serà, sobretot això, nou, però que mantindrà l'essència calderina i, sobretot, seguirà ampliant aquest llarg cicle a Primera Divisió Estatal, sumant aquesta temporada vinent, la 26-27, la seva 12a participació consecutiva.
0: Un Una altra de les novetats esportives i ben rellevant d'aquest cap de setmana és el Tour de França, que dilluns al migdia travessarà Caldes. La gran competició de ciclisme va engegar ahir a Barcelona i després del cap de setmana per Tarragona començaran la setmana sortint des de Granollers i passant pel municipi. Amb motiu de la travessa hi haurà un tall de trànsit a la C59 i a la C1415B del 9 del matí a 2 del migdia en el pas del Tour de França 2026 pel municipi. Els ciclistes passaran per Caldes segons les previsions cap a 2:15 procedents de Santa Eulàlia per la C1415B, on enllaçaran amb la C59 direcció Sant Feliu. A banda dels vehicles privats, el transport públic també es veurà afectat. L'última expedició de la línia 291 serà 5 minuts abans de les 8 del matí. El servei es tornarà a reprendre cap a la 1 del migdia. Entre totes aquestes novetats del Tour i com a moltes competicions del ciclisme, la ANC de Caldes ha coordinat una gran acció per fer visible la reivindicació independentista omplint d'estelades les carreteres, amb l'objectiu de retransmetre el missatge arreu del món per l'exposició que té aquesta celebració esportiva. Finalment, Ràdio Caldes treballarà conjuntament amb Vallès Oriental Televisió i Ràdio Granollers per oferir l'especial Grande Parc Granollers, que des de les 9 fins a la 1 del migdia seguiran en directe el pas del Tour de France per la comarca. I seguim amb els esports. El jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Zanon, va convocat amb la selecció espanyola al Campionat d'Europa Sub-17. El jove calderí viatja fins a Braga, Portugal, del 20 al 26 de juliol en una convocatòria que suposa el premi a molts anys d'esforç, treball, constància i compromís, alhora que també mostra un reconeixement a la tasca formativa del Club Hoquei del municipi. El calderí Arnau Burgada, de només 12 anys, va guanyar amb el mini del Barça el Campionat d'Espanya disputat a Còrdoba el passat cap de setmana. L'ex del Sena Caldes de bàsquet es va endur l'or en un partit que va acabar 108-82 enfront al València Bàsquet. Una victòria que assegura el regnat del conjunt blaugrana en aquest torneig per tercer any consecutiu. El Club de Gimnàsia Rítmica de Caldes va participar en el Campionat de Catalunya que es va disputar el 15 de juny. El júnior N5-6 es va proclamar campió de Catalunya en la tercera fase de Copa Catalana. L'equip composat per Arlet Coral, Marta Sol, Ruth Ionita, Aaron Martínez, Abril Pla i Adriana Bueno van fer una actuació pràcticament impecable fins a aconseguir una molt bona nota, aconseguint reflectir els entrenaments i l'esforç de tot el grup. La patinadora calderina Elna Francesc Marín ha aconseguit la segona plaça al Campionat de Catalunya de patinatge celebrat el passat cap de setmana. Després de mossegar la plata, la jove patinadora del Club Patins de Tona ja treballa per al Campionat d'Espanya que se celebrarà a Salou el tercer cap de setmana de juliol. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Acabem amb el temps. Avui serà un dia de calor intensa i el cel completament destapat, on les temperatures màximes ja freguen els 32 graus en aquestes hores centrals del dia. Una tònica d'estabilitat absoluta que marcarà el tret de sortida un cap de setmana de ple estiu, ideal per a les activitats de l'aire lliure, però on caldrà protegir-se del sol. De cara a demà, dissabte, el panorama meteorològic amb prou feines variarà. Ens espera una jornada dominada pel sol radiant des de primera hora i sense ni un sol nuvolot a la vista. El mercuri continuarà escalfant amb força, repetint unes màximes caloroses de 32 graus i unes mínimes nocturnes que no baixaran dels 19, oferint una nit relativament suau. El vent bufarà fluix de component sud, insignificant-se lleugerament a la tarda per mitigar la sensació de xafogor. Diumenge serà, sens dubte, el dia més calorós del cap de setmana. L'entrada d'una massa d'aire més càlid farà enfilar el termòmetre fins als 34 graus de màxima a les hores centrals de la tarda. El cel es mantindrà totalment serè amb un índex ultraviolat extrem, per la qual cosa es recomana evitar l'exposició directa al sol a les hores centrals del dia. Les mínimes també tendiran a pujar de cara a la matinada de dilluns, situant-se entorn als 20 graus o als 21. En definitiva, cap de setmana de calor rigorosa, sol i platja o piscina de Caldes, sense cap rastre de pluja a curt termini. fins aquí l'InfoCaldes d'avui divendres 3 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.
4: InfoCaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La millor selecció musical d'aquest estiu, la música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui arrenca la prèvia del primer cap de setmana d'Escaldàrium amb les activitats que s'han organitzat al municipi i la cinquena edició del Templàrium. Demà a les 9 del matí al balneari Termes Victòria comencen les activitats amb un taller de fotografia de correfocs. Una hora i mitja més tard, a 10:45 del matí, al safareig de la Portalera hi ha un altre taller sobre la creació d'ungüents amb herbes remeieres. I el dia posarà fi amb la gran festa de la cinquena edició del Templàrium. A les 10 de la nit, la plaça de la Font del Lleó s'omplirà de música, foc i aigua termal amb un espectacle adreçat a joves fins a 16 anys i en què recomana tovallola, vestimenta pels focs. Caldes és el segon municipi del Vallès Oriental que més ha reduït l'atur en aquest mes de juny. Segons les dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, l'atur registrat del municipi és de 579, sent dels únics municipis de la comarca que han baixat les xifres respecte al maig, amb 8 cotitzacions més. Unes dades contràries en la tendència del Vallès Oriental, que han pujat respecte al maig amb la suma de 175 persones aturades. Comparat amb l'any 2025, Caldes ha reduït l'atur a 32 persones, una xifra rellevants i que situen el municipi en bona dinàmica laboral. Endesa repotència una línia elèctrica a Lliçà d'Amunt per millorar i reforçar el servei a Caldes i al municipi veí. L'operativa ha consistit a passar més de 400 metres de cables subterranis de mitjana tensió a 25 kV, amb l'objectiu de repotenciar la xarxa existent i preparar la infraestructura per als canvis futurs. Una acció que suposa un benefici per més de 4.000 clients dels dos municipis. L'Espai Jove al Toc organitza una programació especial d'estiu per a joves a partir de 12 anys. Entre les activitats, al llarg de gairebé totes les tardes de juliol, es troben escape rooms, una sortida a un parc aquàtic, tallers de cuina, un bingo musical, pràctica d'esports, manualitats i moltes més. Per consultar els horaris i les activitats completes que es fan, més informació a l'Instagram del Toc o al web de l'Ajuntament. El pròxim dilluns, després del cap de setmana, la setmana començarà amb un tall de trànsit a la C-59 i la C-14-15B, de 9 del matí a 2 del migdia en el pas del Tour de França 2026 pel municipi. Els ciclistes passaran per Caldes, segons les previsions, cap a 1:45, procedents de Santa Eulàlia per la C-14-15B, on enllaçaran amb la C-59 direcció Sant Feliu. A banda dels vehicles privats, el transport públic també es veurà afectat. L'última expedició de la línia 291 serà 5 minuts abans de les 8 del matí. El servei tornarà a reprendre's cap a la 1 del migdia. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben serè durant tota la jornada, sense presència dels núvols ni precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 19 graus de primera hora i els 33 de màxima durant les hores centrals del dia. Pel que fa al cap de setmana, ens esperen dues jornades igualment estables i ben assolellades. El matí començarà amb uns 19 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 durant les hores centrals del dia. El temps es mantindrà tranquil, amb cel clar i sense precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dilluns 6 de juliol, el Tour de França passa per Caldes de Montbui. Un programa especial conjunt entre Ràdio Caldes, Ràdio Granollers i BOTV per seguir de primera mà aquesta jornada històrica. A partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, segueix tot el que doni de si aquesta etapa del Tour de França des de la sortida de Granollers fins al pas per Caldes. Viu un dels esdeveniments esportius de l'any a través de Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Cançó dedicada a l'Osman Dembélé, de part d'un culer i català. Au, bon vent i barca nova. Rata! Més que rata!

0: Bona tarda. El programa d'avui és com un eclipsi lunar. Primer diuen que passa un cop cada 573 anys i que ho deixis tot per veure'l. I després tires de maroteca i et dones compte que passa anualment. Nosaltres contents de que així sigui, contents d'omplir l'agenda d'un home que se l'ha buidat i contents també de que Catalunya pugui veure els dos millors presentadors de ràdio plegats durant una estona. Ens tornem a l'hora arribat a un programa d'humor on diem més del que toca i de ben segur que fotrem la pota. Abans de tot, saludem els nostres estimats col·laboradors. A la meva dreta, en Marc Llibre. A la meva dreta, encara més, Àlex Audinain. Els nostres tècnics, Pol Sadó i Ferran. Poca descripció mereix un dels gurús. Li agrada poc treballar, però factura fort quan ho fa. Presentador de 6 programes, gironí, capaç de camaleonitzar-se a l'Eixample com padreta de Gaudí a la Casa Batlló. Mestre de Sotarenos, avui, Andreu Joanola.
1: La Riota. No amaguem la merda sota.
0: Bé, bona nit, companys. Com estàs, Andreu? Bona nit.
2: Moltes gràcies per tornar-me a convidar. Estic molt bé aquí.
0: Vam signar que avui fossis a les 5 del matí.
2: A les... o 6. O 6 del matí a Roses.
0: Arrepentit?
2: Gens. Tu em vas dir el dia 24, vens, em vas enviar un WhatsApp al cap d'una setmana i vaig dir, confirmo un altre cop, vull dir que estic encantadíssim d'estar aquí.
3: Haig de dir que avui es venen jocs, com la nit de Roses, perquè clar, la penya es pensarà, què fareu en una habitació hotel? Vam jugar a jocs.
2: Sí. Vam jugar a jocs, sí, això és així.
3: I avui de nit...
2: I prou,
3: Avui... Sí.
0: I prou.
3: Sí. Hagués molat que algú més, però no.
4: Jo li vaig veure els peus al Joan.
3: Sí.
4: Em va agradar molt
3: perquè... Però no vol son,
4: No, i a més, els peus nus amb taxà llarg...
2: És
4: o de milionari excèntric o de persona que va per la platja ben helado. Sí.
2: O sense sostre. O sense sostre.
0: Ens hem refet ja, Andreu, d'aquesta setmana horribilis que hem tingut?
2: Jo crec que... És una setmana que si ens hagués passat fa anys no l'haguéssim superat, però crec que ens han entrenat, portem anys entrenant-nos per... Crec que tots els anys que han vingut així com Romes, sí. Liverpool i tot això ens han anat molt bé per arribar a la setmana tràgica, no? Que és aquesta, que és una setmana...
0: Que viurem cada any, sembla ser, ja.
2: Jo crec que costarà molt, no?, que tot passi com dimarts eliminats contra el PSG, de la manera que ens va eliminar el PSG, no?, perquè, a més, guanyem... O sigui, primer, estan 20 minuts atacant-nos a tope i dius, això acabarà malament, fem un gol, ens il·lusionem, llavors va el burro d'Araujo, no?, i fa tot allò...
3: tot allò.
2: Fora, després la Barça perd 0-1 al Chelsea, que feia 4 anys que no perdia el Barça, i dius,
3: la Barça
2: ha de perdre la Barça a aquesta setmana de merda, pues sí, aquesta sí. La Barça havia de perdre, i després ve el Madrid que ens guanya de la manera que ens guanya, amb un atracament escandalós.
4: Espero que no repeteixi el partit,
2: No, sí, perquè aquesta gent venia el dimecres de jugar pròrroga i penals a Manchester. I
0: sabeu com li diuen a Lucas Vázquez? Que fuques.
3: Sí, joder, Carles, però fa temps,
0: No ho sabia. És trending topic, que fuques.
2: És que va provocar un penal, no? Va fer un gol i va fer una assistència.
0: Sí,
2: és una bogeria, tio. Llavors, jo crec que jo ja he desconnectat del Barça aquesta temporada, ja per dir, dono per finiquitada.
0: Ho dèiem abans, vaig dir, hòstia, vam contra qui juga aquesta pròxima setmana, i és que ja ens han posat el dilluns a jugar.
2: No, Barça-València, llavors està finiquitada, i jo ja penso, doncs, m'he agafat altres hobbies ara.
0: Sí?
2: Sí, no sé qui, vull dir...
0: Estàs buscant.
2: No, sí, però ja n'estic trobant, per exemple, crec que m'estic aficionant a mirar obres. M'està agradant molt com estan deixant Barcelona, sigui tot el tramvia de la Diagonal, com ho estan fent.
4: La Barcelona de Collboni.
2: La Barcelona de Collboni, que va començar de Colau, això és així. Estan deixant lo del tramvia finet.
0: El tramvia té una història molt bonica, i és que van fer una votació... El veïnat va votar que no i el van fer. I
2: això està molt bé. Això és com Carles Porta, que va fer lo de la farmacèutica d'Olot als 25 capítols, li va demanar permís, li va dir que no i els va treure igualment. Em sembla excel·lent.
3: Va dir,
2: ja estic fet. I només era com un tràmit, no? Que pensava que em diries que sí. Diu, no. Diu, els trec igualment.
4: Pues ara se li ve feina, el Carles Porta, perquè el xorbo de la Rosa Paral ha confessat, no?
2: No, hi ha un canvi aquí però es veu que ha confessat per sortir de la presó, que és una cosa bogíssima.
4: Sí.
2: Però bueno, ara no entrarem aquí amb això.
3: No. Rosa Paral, que sabeu que en un vis-a-vis es va quedar embarassada, i llavors haurà de tenir el nen, la portarà en un altre lloc, llavors no estarà a la presó.
0: Bueno, el que va per Barcelona...
2: Que guapo, en un vis-a-vis, has de ser una bèstia.
3: Sí, sí.
2: Però de qui és aquest nen?
3: De la persona del vis-a-vis,
4: imagino. D'un altre mosso.
5: Però qui?
3: No sé, suposo que no és d'un operari de...
0: D'un funcionari de resorts.
5: Però no pot ser del que va matar.
3: No, ni del mort.
5: No, del mort segur. Àlex, del mort és una cosa que en principi ja tots havíem vist que no podia ser.
3: I de l'altre tampoc, perquè està a presó.
0: Cert és que després d'aquesta setmana horribilis va arribar l'aniversari del nostre convidat. Molts anys.
5: 27,
0: eh? 27 més.
5: 27 més 8.
0: Més 8, que fan 31.
5: Fan 35 ben portats.
0: Sí, eh? Estàs content?
5: Sí, contentíssim. De l'edat.
0: Com ho vas celebrar?
5: Doncs, mira, ho vaig celebrar de diverses maneres. El divendres vaig convocar el que vindrien a ser els meus amics més pròxims a un xino karaoke de les Torres Mafre. I llavors vaig celebrar també el diumenge amb la meva família, que la meva mare,
4: a Girona.
5: Va cuinar a Girona.
0: Sempre fa il·lusió les mares celebrar els aniversaris dels fills.
5: Sí, sí, estic molt content.
3: Després del seu aniversari ha vingut Sant Jordi. Sí. Has regalat alguna rosa?
5: Zero. I he rebut zero llibres.
0: A mi, mira, us dic una cosa. Deia un pròxim convidat nostre, que és Miquel Bonet, que hi ha més escriptors que lectors, ja. I és molt bèstia, perquè possible. Vaig veure publicacions de gent amb foto a tres o quatre llibres, a dir, seràs capaç. No saps ni amb prou feina saps llegir.
4: Han tret llibre als tiats, vull dir.
5: Ets dels que llegeix resseguint les lletres.
4: I ja em veu alta.
5: I pares a cada punt i a part.
0: Com que ha vingut l'Andreu, anem a fer-li una mica d'entrevisteta, va.
5: Feu-me cas.
0: Andreu Joanola, 1989, va néixer en una Barcelona preolímpica, traient el cap entre totxanes de la caiguda del mur de Berlí, i es posava de peu mirant la vida de cara amb el primer Barça campió d'Europa. Sí. L'Andreu encarna un debat actual importantíssim sobre el benestar i felicitat dels nens, fet que marca, decisivament el seu futur. L'Andreu té cara d'haver estat un nen feliç. És així?
5: He estat un nen feliç, sí.
0: Tot i que ara siguis un ratolí de ciutat i et moguis per la capital amb el mateix saber fer que Gerard Piqué,
5: sí.
0: Ha ajudat aquesta felicitat el fet d'haver estat un nen gironí o d'haver nascut a Girona?
5: Jo crec que a Girona, ara no és per fer-me palles de Girona i tot això, perquè crec que anem sobrats, vull dir, crec que cada setmana surt un gironí a dir que maca que és Girona. Llavors, era un lloc que estava... tu podies ser feliç a Girona molt fàcilment. Molt fàcilment, hi havia molts parcs per jugar, tot estava molt a prop. O sigui, una cosa que jo he flipat en Barcelona...
0: És
5: les distàncies, no? Sí. I Barcelona és petit, vull dir, quan te'n vas a Los Angeles és una barbaritat.
4: És veritat, no?, que a Girona diuen que és com un poble.
5: És com un poble, sí, però això que diuen tothom es coneix, no.
4: Amb 85.000 persones...
5: Jo vaig a Girona, per exemple, un dia puc anar de l'estació a casa dels meus pares, que hi ha ben bé 18 minuts caminant, i puc trobar-me tot de persones que jo no he vist en ma puta vida. Tothom es coneix, no pots fer res perquè tothom... Home, aviam, no és Riudellots de la Selva, vull dir. No, vull dir que aquí Molins, quan sous?
0: Som
4: 25.000?
0: Una mica més, gaire.
5: I aquí no sortiu i de cop us trobeu a tothom i us saludeu tota l'estona.
0: No, però és més que Girona.
5: Clar, però t'ho imagina't 100.000.
0: Però menys que Riudellots de la Selva.
5: Clar, perquè és per 4, vull dir que al final no... És com un poble perquè... És com un poble perquè els pobles el que fan és que per fer distàncies curtes agafen el cotxe. I a Girona s'agafa molt el cotxe. Hi ha un problema d'aparcament.
0: I on et comprar a un casat matller que està a 150 metres de casa amb cotxe?
5: Amb cotxe, clar. I has aparcat més lluny de casa.
0: Sí, segurament.
5: A 200 metres.
0: Segurament.
5: Això passa. Però he sigut un nen molt feliç i, mira, us diré una cosa. Si jo mai formo una família, m'agradaria formar-la a Girona.
0: Tens pinta de ser dels que feia l'equip a l'escola, no?
5: Sí.
0: D'això no tinc cap dubte. I després a jugar. Algun dia en parlarem d'això, ja no deixen jugar futbol a les places. Ara hi ha cartells. L'altre dia vaig veure un meme, crec, que era un cartell amb a prohibit jugar a pilota, tatxat, i posava baix Pues nos drogamos.
5: Vale?
0: Que em va semblar bastant interessant, perquè és el que farà el jovent, a part de jugar molt al mòbil, a les places.
3: El tècnic riu perquè és que entra el de Cap Fucas Vázquez i el meme de nos drogamos.
0: Però és veritat que ara veus els nens a les places, però a les pantalles i drogant-se, però poca pilota.
5: Jo era el nen que triava a classe. Sí, evidentíssim. No portava mai la pilota.
0: Vale. Perquè després es perdien.
5: Clar, hi havia un pringat que portava la pilota. Jo no
0: sabia molt de greu veure-la perdre.
5: Clar, o sigui, hi havia un pringat que portava la pilota, però jo era qui la treia de classe fins al pati. Jo a sota. Però, la pilota meva.
3: Dic una cosa,
0: li portava els Reis, no?
5: Clar.
3: Quan tens la pilota, a classe no ho sé, però el parc si va així, manes, qui juga i qui no.
5: Sí,
0: però quan deien recollim, i et donava igual aquella pilota. Era l'amo el que anava corrent.
5: Quan sonava el timbre per anar a tornar a classe, em sonava la polla, amiga, la pilota aquesta dels collons. Sí. No, però jo feia no.
0: Diu molt de tu.
5: Jo triava els bons, o sigui, triava, perquè jo volia guanyar tota l'estona. I llavors, jo en aquella època estava... al meu col estava molt bé perquè hi havia tres pistes de futbol. O sigui, hi havia sis porteries, que era una cosa magnífica. Sí. Sis porteries, està guapíssim. Saps,
0: coincidia amb 10 classes en una.
5: Clar, sis porteries i els grans manaven. O sigui, els de sisè de primària manaven a la guapa i jugaven ells. Aquí no hi havia, no, és que va jugar ahir, és que no, calla la puta boca.
4: És la selva,
5: tio. Això va així i a la vida això va molt bé. Els nens que estan pujant ara, sí, i nenes, no, és que els dilluns... Calla la boca. No. Els dilluns mana el que mana, el dimarts mana un altre cop el mateix, el dimecres torna a manar el mateix.
0: I el dijous potser està castigat i pots colar-te aquí.
5: Però llavors jo em queixo molt dels patis aquests de merda que hi ha a la pista de futbol i després a l'ample hi ha bàsquet.
4: És el que em passava la meva.
5: Això què és, tio?
3: És maquíssim també esquivar un tio fent un revers amb la bola, dos que s'estan barallant al terra, una altra pilota que passava.
5: A mi això no m'agradava i llavors jo sempre he prohibit el bàsquet aquest d'ocupar pistes de futbol. Crec que hauria estat prohibit.
4: És un tipus de bàsquet.
0: Els anys que vas jugar a futbol, quin futbol desplegaves? S'ha dit molt que és sotanero també perquè li agrada fer sotanes.
5: Sí.
0: Jugador amb qui t'emmirallaves pel teu estil de joc?
5: Juan Román Riquelme.
4: Sí, doncs pinta.
5: Juan Román Riquelme, que era una persona que no defensava, que era una persona que quan feia l'última passada no anava a ajudar al company.

0: Jo recordo... I el Ximena, en canvi, Cellini, no? Cellini.
1: Sí, jo recordo molt, no, jo recordo molt les Predator amb la llengüeta, amb una goma que s'ajustava a sota i llavors...
0: També, també ho tenien les Múnich Special, Special Múnich, no? Les,
2: a mi m'agraden molt les de Ronaldo Nazario, eh? Les Nike aquelles que van treure amb
1: aquella
2: les vinyetes.
0: Jo la vam tempo.
3: Jo vaig tenir una estronja,
2: no,
3: les, tempo, jo vaig tenir l'estronja Nike del...
0: Alfonso?
3: No, del, del de Nilsson del Betis.
0: És veritat. I d'Alfonso eren les blanques joves.
1: Després tenien les Total 90, que és una estètica que crec que ens va cobrir a tots.
3: Sí, bueno, jo vaig tenir els tals zuecos aquells que
2: sí,
3: fotien una
2: puta.
1: Crec que tenia les Total 90 platejades i vermelles, que era una cosa
3: horrorosa. Més amb el 90 que hi
1: gran. Gros, i després sí que vaig, per primer cop, perquè clar, jo vaig jugar molt amb camps de terra.
0: Clar, sí, sí,
1: i els meus pares em deien, blanques no les pots tenir, perquè als camps de terra doncs, és que hi havia basses.
0: Sí, sí,
1: tot un any hi havia la mateixa puta bassa al terreny de joc. Llavors
3: deia... Camps que no es podia treure segons quin córner.
1: No es podia. I llavors, quan ja vam passar a que el 95% es jugava en camp de gespa artificial, allà vaig comprar les primeres botes blanques, que eren les del Ronaldinho.
2: Igual, acaben igual
1: no tant, però eren les del Ronaldinho, que eren blanques, amb el signe Nike vermell, que era guapes.
3: Sí, aquestes són molt guapes.
1: Molt.
2: I jo vaig tenir unes de... Crec que era Rivaldo, no? Unes Umbro, unes Múnich, que portava...
0: Rivaldo. Els guapos són els raros, ho sap tothom i no ho diu ningú. Com a home hetero i guapo, que ets, Andreu,
3: no,
0: perquè, perquè així ho manifestes i t'hi sents a gust, la gent només veu un panxa contenta guaperes, però impossible dormir bé totes les nits. Quines pors tens? Quines pors té, Andreu Jonola? Si es poden dir avui en un espai com aquest.
1: I tant. Mira, pues, una por que he tingut tota la vida és a morir. Aquesta és la primera por que jo tinc i que és bastant recurrent. I ara una por que tinc és que la gent s'oblidi de mi, que la passada moda, haver de tornar a treballar del que treballava, que la cosa no vagi bé. És una por que em ve bastant, pot venir tres cops al mes i m'agafo com una...
0: Bueno, pensava que anaves a dir tres cops per setmana.
1: No.
3: Tu no et veus en plan de dir, hòstia, a mi no se'm cauen els anells, puc tornar
1: sí.
3: O sigui que no se't cauen al final.
1: A mi no se'm caurien, però em sabria greu perquè jo porto un any que em puc dedicar a això de la comunicació i és bastant divertit i m'ho estic passant molt bé i estan sortint coses i m'agradaria poder-ho allargar. Jo sé que potser no serà infinit, però m'agradaria allargar-ho 3-4 anys. Llavors, jo tinc la por
0: i aquesta,
1: tota l'estona de que les coses estan anant tan ràpid i, estan, i hi ha tanta gent que fa coses i ara és tan fàcil fer tantes coses que dius és que...
3: Bueno, que és un món que...
1: És inestable.
3: Molt inestable.
0: Perquè aquesta por la mesures? O és una por que t'arriba però sense cap feedback en contra?
1: És una por que pot ser perquè pugui de cop... estar dinant i dir, hòstia, doncs ara fa dies que no et truquen per fer una acció de no sé què, que ho recordo aquell moment, i llavors, m'és igual, llavors l'altra setmana em truquen de dos llocs i dic, vale, ja està, sí, estàs de moda, molt bé, que bé, ja tornem-hi. Però és una cosa bastant recurrent de les meves pors, que és que la gent s'oblidi de mi i que ja està, i que passi de moda. Però no, i no passaria res,
0: no,
1: passar, li ha passat a molta gent,
0: sí,
1: li ha passat a molta gent i no passaria res, i no,
0: amic,
1: seria trist, potser seria fins i tot més feliç.
0: Encara seràs amic nostre.
2: Sí,
0: quan,
2: aquí mai t'oblidarem.
1: Home, per favor, quan sigueu vosaltres famosos, jo no.
0: Ara fas xarres a periodisme, a universitats de periodisme, eh?
1: Sí, vaig anar a una
0: universitat pobres nois, quan somnis frustrats,
1: Quan somnis... Jo els hi dic, perquè a més vaig fer la xerrada un dijous a les 6 de la tarda, que jo els hi vaig dir, dijous a les 6 de la tarda no he anat a la universitat en
0: mai,
1: vida.
0: A la 1:30 s'acabava.
1: Jo ja m'estava preparant el dijous a les 6 de la tarda, llavors, hòstia, doncs valorava molt quin és, però res, explico tota la història de la Sotana i explico una mica lo del podcast, que crec que aquí ho esteu fent molt bé. Estic molt orgullós d'aquest podcast. Ja us ho dic de veritat.
2: Sense participar-hi.
1: No, us ho dic de veritat, perquè el que m'estic trobant en molts podcasts que s'estan fent és que volen petar-ho, això número 1, i dos, no són regulars, o sigui, no tenen una constància, perquè veuen que com que fan 8 programes i no els escolta molta gent, ho deixen de fer. Llavors, estic molt content que la Riota sempre, cada dimecres, no ho feu?
0: Cada dimecres. Són bastant implacables amb això.
3: Bueno, doncs saltem fins i tot el Barça.
1: Crec que és el més important d'un podcast.
0: Anem camí del 150.
1: I passar-ho bé. Llavors, vosaltres us ho passeu bé, sou amics, ho feu cada dimecres, us emporta poquíssim si us escolten 350 persones o 300 milions de persones. Veniu aquí, en el vostre petit oasis per sortir de la setmana aquesta, segurament de merda que tenim tots, i ho tireu endavant. Llavors, m'agradaria que tots els podcasts fossin com aquest, de tirar-ho endavant.
2: Bravo.
0: Un aplaudiment, i ara, sense més preàmbul, ens anem al concurs que tota Catalunya desitja que arribi.
4: Oh.
2: Benvingudes i benvinguts a Qui dia passa a Nyampeny. La mecànica és molt senzilla, tot i que la setmana passada no ho va semblar.
3: No, és que Carles i jo, tio, la veritat que som durs de...
2: Se us donarà un fet històric del nostre Barça. Força. Sí.
1: Força!
2: Ara m'he sentit. I haureu de situar-lo davant o darrere de l'edat anterior.
0: Vale.
2: Tira-li, Ferran.
0: Molt fàcil.
2: Vale, estem dins, no, nois?
3: Estem dins.
2: Vale, el primer punt serà per qui s'apropi més aquesta data. Vale, començarà amb el llibre, que el tinc a la meva esquerra, vale, seguirà cap ella i acabarà...
3: Ja començo amb avantatge.
2: Sí, gol impossible de Cruyff, l'holandès volador.
3: Vale.
2: El tenim al cap, no, tots?
0: Sí. Fa mort, tio.
3: 1971.
0: 1976.
1: 1974.
2: 1973. Punt pel...
3: Gràcies. Ja no va.
2: La següent...
0: Està nerviós, és com quan juga a pòquer, l'Andreu. Sí.
2: Barça guanya la primera Copa del Rei. Estem al 1973. Abans o després?
3: Abans.
2: Sí, molt fàcil. 1910.
0: Rei de copes. Si d'algú som reis, reis de copes del rei.
2: És que les primeres faciletes, perquè sabia que el Joan Ola encertaria. I jo vaig amb la riota. Vale. Final dels Jocs Olímpics de Barcelona. Guardiola, Luis Enrique, Quico Narváez... Has deixat allà?
0: Ah, després.
2: Podries dir l'any i tot?
0: Sí, el 1992.
1: Però què és aquest nivell?
2: Correcte. Correcte. Ara et toca la teva. Si són tan fàcils, et toca la teva.
3: T'has passat, no?
1: Home, any de fundació del Barça. No, clar, no te jode.
2: Quan neix Jordi Culé? Us en recordeu aquest dibuix animat?
3: Sí.
2: Estem al 92.
3: Sí, que era una mica assajador de...
1: De brasileres. De brasileres. Que havia marcat Romario, que Romario va venir l'any 94, però clar, Jordi Culé potser ja estava creat abans...
2: Estem al 92.
1: Sí, vale? Estem al 92. Ha d'anar molt just, això, eh? Jo dic que... Jordi Culé abans.
2: El 90, vaya rata.
0: Hòstia, uix! Jo tinc un vídeo de les 3 R's. Romario, Ronaldo...
3: Un UBHS, dius.
0: Sí, un UBHS de les 3 R's, que era, bueno.
1: Era boníssim.
2: Primer concert de Bruce Springsteen i la E Street Band al Camp Nou.
3: Hòstia, tio, és que aquest cabre em porta fent música des dels anys 60 fins ara.
2: Però no sempre que ha vingut a Barcelona ha vingut al Camp Nou.
3: Hòstia, el 90...
2: Estem al 90 ara amb Jordi Culé.
3: El 90 vaig néixer jo. Jo diria... Hòstia, tio, és que després segur que ho va fer perquè va fer allò del...
1: Noi.
3: Va, sí, és igual, abans.
2: Molt bé, abans, el 1988. 88.
1: Sí!
2: Carles, estem al 88. Sí. Quan neix l'avi del Barça?
0: Biològicament ell?
2: No, ell no. Quan és el primer cop?
3: M'ha agradat la pregunta.
2: Se'l descobreix a un gamper. Et dono una pista.
0: Ara, aquest any 2024, 88, estem parlant de que tindria uns 36 anys...
2: Però ja era un avi, clar.
0: Ja era un avi, hòstia, doncs ara aquesta és bastant dura.
2: Estem al 88.
0: Sí, jo diria que després...
2: Abans, el 84.
4: Tu eres muy malo.
1: Està 40 anys sent avi, aquest home. És fort,
3: eh? Potser són masses, no?
0: Havia pensat abans, sempre s'ha de dir la primera.
3: Va començar a dir avi amb 50 anys, així, no?
2: Estem al 84. És que abans eren els avi amb 50 anys. Estem al 84, vale. Concert de Michael Jackson al Camp Nou.
1: 84, dius... Tu has dit 80... Bueno, és 84. Abans, Michael Jackson ho fa... Després.
2: 1988, correcte.
3: Vale, estem al 88.
2: 88. Va, Marc, te veuen apuros. Sabia la fitxa pel Barça.
0: Home, hòstia. Vinga, va. Sabem rebre com el nou Maradona.
1: Debuta en Sufati.
3: Sabioles després i diria que és inclús 2002.
0: Podem. El gol del Tenerife, tio.
2: 2001, Marc.
3: 2001.
1: Treu-li un punt per notes. Va, sí, per voler pujar nota, el tio, aquí. El 2002, ja ha fallat.
0: 2001.
2: Barça-Brasil al Camp Nou.
0: Hòstia. Vaig anar amb el meu pare a l'estadi, em queda 3-3, no, 3-3, alguna cosa així.
2: Hòstia, si vas anar, doncs mira.
1: Ens van guanyar.
0: Ens van guanyar, sí.
2: Vam quedar 2-2, Carles.
0: 2-2, jo he dit 3-3. Sí, jo he dit 3-3.
2: A veure si et passaré un punt.
1: No era el meu moment, era el seu.
0: Uà, que cabron. 2001, jo soc del 91, 10 anys abans.
2: 1999, era justeta, però abans. Carles, com per tu?
1: Sí!
2: Va, una fàcil·la. Culíver marxa del Barça, Marc.
3: Estem
2: al 2001.
3: És després.
2: 2004, després, correcte.
3: Bé, no fallen mai.
2: Carles, va, un altre fàcil partit. Maneta al Madrid de Mourinho.
0: Home, després.
2: 2010, després. Gol de Torella ja a la Copa del Rei, per empatar contra l'Atlètic. Segurament un dels seus millors.
1: 2009, maig del 2009.
2: Sí. Un any abans, en 2009.
0: Això és així.
2: Uah.
0: El sextet, ja, el primer del sextet.
2: Tenim un jugador bo avui, eh?
3: Estem al 2009, eh?
2: Sí.
3: Bueno, jo de moment no he fallat, tampoc.
2: Primera lliga que guanya el Barça femení.
0: Toma. Hòstia.
3: Estem al 2009.
4: A mamar-la, nen. Sí.
0: Bueno, o sigui, La Barça.
3: Hòstia, que fill de puta, diré abans.
0: Marigol.
2: Després, el 2011. Oh, el 2011.
0: No, ja, estem,
2: God, 2011
0: please, ja estem empatats amb Marc.
3: Ara el joc, ara ja.
2: Bojan marxa del Barça.
4: Bojan marxa del Barça és després perquè ell encara al Wembley 2011 hi és.
2: 2014.
0: Sí. Ah!
2: Una fàcil per tu també, Marc.
0: Fer l'ai abans que ell.
2: Remuntada del PSG.
3: Va, després, tio.
2: Sí, molt bé, Marc. Sí! El Marc també en sap, nois. És que l'altre dia em va fotre molta canya, tio.
0: 2016.
4: Que bé, és, li fas les preguntes de la classe de reforç, no?
3: No, l'altre dia em va putejar, que no vegis.
2: No, és que acaben així. Ja estem al 2017, Carles, i per acabar, hi ha la International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology al Camp Nou. Primer cop que s'acull.
3: Aquesta és com l'altre dia em va preguntar la cerimònia del papa. A mi.
2: Home, és
0: no,
2: que...
4: Vinga, va.
0: No, abans.
2: Un any després, el 2018, guanya Andreu Joanola.
4: Dale!
0: Ens anem a l'entrevista, no sabem què fer perquè el convidat es senti còmode.
4: No.
2: Molt de talent.
0: Va, parlar de la vida està bé? Parlar sí. De futbol és un altre rotllo. Sí. Què faria l'Andreu Joanola si demà el nomenessin president del Barça? Mesura de gràcia, primer. Mesura, els primers 100 dies, no?, que es valora
4: sí.
0: Un president.
4: Canviar el nom del museu.
0: Està molt bé.
3: Molt bona.
4: Aquesta seria la primera cosa.
3: Com li ficaries, Joan Gaspar?
4: Andreu Joanola. No, Leo Messi.
3: Sí.
4: Segurament hi ficaria Leo Messi.
0: Perquè a l'estadi no, són... hi ficaríem tot. El,
4: no, Leo
0: tot,
4: Messi.
0: Tot
4: el que ell vulgui.
3: Jo li ficaria tot, inclús els jugadors. Els hi diria tots Leo Messi.
4: Sí, i segurament una cosa que m'agradaria molt és convidar els meus amics i dir, tio, soc president. Home, fem una patxangueta aquí al Camp Nou.
3: Bueno, a la porta, quan el primer any que el nombra,
4: sí.
3: En el confidencial, en aquell
4: documental,
3: surt amb les llums tancades, que baixa i diu, no és que el Barça visca Catalunya.
4: És que ha de ser guapíssim. Llavors, jo soc president del Barça, això, canvio el nom del museu i faig una patxanga amb els meus amics.
0: Com a entrenador, què faries com a entrenador? És més complicat, perquè doncs ja va
3: tecnotàctica. No, entrenador per la temporada que ve, que això m'interessa.
4: És que jo no ho he de tenir clar, o sigui, jo vull saber a què jugarem i en funció de què volem jugar i dels fitxatges que hi haurà tu has de triar l'entrenador. Crec que és una cosa, tu has de mirar un projecte a 4 o 5 anys vista amb aquell entrenador. Tu el que no pots fer és posar entrenadors ponts fins que Josep Guardiola li doni la puta gana de venir.
3: Per això li donaries un bre... O sigui, deixaria... Prefereixes el Xavi Hernández ara?
4: Jo aniria amb els diners que ha costat Vitor Roque,
3: sí.
4: Que són 30 més 30. Imaginem que són 30 només, m'és igual.
3: Sí, és igual.
4: Aniria amb 30 milions, un sobre l'altre, amb els bitllets, a més, no aniria amb bisums, eh?
3: Sí, sí.
4: Aniria amb els bitllets...
3: I amb gomes de pollo, eh?
4: A Xavi Alonso.
0: Sí, jo també hi estic d'acord.
3: Ja, però és que és del Madrid, no?
4: Però és igual, 30 milions t'estic dient.
3: Ja, ja, són molt.
0: Aquesta setmana, inclús fons del Barça, que poden ser més o menys creïbles, però bueno, semi, han dit que Guardiola li queda un any del City que el farà.
4: Sí, això segur.
3: I Arteta...
0: I que Xavi farà un any més al Barça, té molts números, i que inclús, bueno, la idea que Josep Guardiola i Sala tornés d'aquí un any, jo ho veig.
4: Jo crec que entrenador no tornarà, no? Tornarà d'una altra funció, i serà fantàstic tenir el talent de Guardiola.
0: L'Aitana, bon matí, avui dèiem, amb aquest gag que ha sortit del documental de l'Aitana, que vindria com a president. És un nou...
4: No el veig com a president, jo crec que té unes virtuts... que són millor en un altre lloc.
2: Nois,
4: vull dir una cosa executiva.
2: Porto sonant la campaneta. Xavi segueix l'any que ve al Barça.
0: És oficial?
2: Sí, oficial.
0: De quina font?
2: Ara mateix.
0: Fabrizio Romano. Bueno, sí, Fabrizio Romano és oficial.
4: Bueno, Andreu. Un any més d'Òscar Hernández. Un any més del germà.
2: Una cosa, com a president, no faries una estàtua de Messi?
0: Sí.
2: Però vull dir... Però,
0: a cada cantonada.
2: Estic parlant... No, estic parlant d'una estàtua, però de dimensions bíbliques.
0: Sí, sí.
2: Algú rotllo... que no fos
0: un hard res... coffee, un hard
2: no, que no fos...
3: No, com l'arbre de Nadal de Xavier García al Viola.
2: No, algú com les piràmides. Que traspassés el món del futbol.
4: Jo faria...
2: Que fos més gran que el Camp Nou, quasi.
4: Sí, clar, jo faria que hi hagués un moment que l'ombra de l'estàtua es fiqués al camp, al terreny de joc.
2: O sigui, algú que hi morís gent construint-la, saps?
4: Clar,
2: o
4: sigui, no, però que,
3: per tapar-li el sol a Xavi Hernández.
4: Gent catalana i argentina morís fent la construcció d'això, perquè és a qui més ens ha donat.
2: Sí, clar. Sí.
4: Vull dir que morin altra gent que no...
3: Clar, que la sacrifica altres pobles, doncs seria un abús, no?
4: Catalans i argentins... Jo, per exemple, no faria l'estàtua. perquè jo sóc apòstol de Messi i el missatge l'he d'anar...
3: Ah, tu no estaries de picar
2: per allà. Tu
0: series d'arquitecte. Tu has de fer que perduri el missatge.
1: Clar, jo he de fer que perduri el missatge, sinó qui ho explica millor que jo, que va ser Messi.
0: Fa dos anys, en aquest... bueno, encarnant la sotana i aquest anti-institucionalisme, vas dir que no et presentaries a cap junta directiva del Barça, perquè en aquella època se us vinculava amb Víctor Font. Segueixes mantenint aquesta... Se t'ha ofert? Perquè això va ser fa dos anys abans de...
4: No,
0: encara no.
4: No, no se m'ha ofert i no, jo crec que no hauria d'anar-hi si, mentre segueixi la sotana, evidentíssimament. Una altra cosa és que no hi hagués la sotana, però a nosaltres que ens agrada criticar la gent de dalt, sobretot, a qui té el poder i fiscalitzar. Doncs,
2: criticar-te a tu mateix seria raro.
4: No, ho faig molt, però seria d'hipòcrita, llavors jo crec que no.
0: Abanderat de la mandra, cap de llista al viure bé, president de l'intentar fer poc i guanyar bé. Fins fa poc personalment seguia els teus passos, jo, personalment, però bueno, m'ha complicat la vida últimament.
4: Tu mateix.
0: Amb quants diners et fixes viure mensualment per viure com li agrada viure a Andreu Jonola?
1: Fica-li... Nets, eh?
0: Nets, sí.
1: Nets, eh? Aquí lliures d'impostos, no?
0: Sí.
3: Ara te'ls conto.
1: No, tampoc tant, és que sembla que faci molt, però clar, també és veritat que hi ha molts...
0: Ho mostres molt i no...
1: No, i també potser que hi ha molts llocs que pugui anar i no...
0: I no pagar.
1: I no pagar.
0: Exacte.
1: Però jo crec que per estar bé, doncs mira, fica-li 2.100.
0: 2.100.
3: Hòstia, has tirat molt avall, tio.
0: Aquells 100 euros són l'últim àpat, del mes que acabes arrodonint-ho,
1: Són els 100 euros pels vàpers.
3: 2.100 és el que em gasto jo. I em cobro menys.
1: 2.100.
3: No, està bé.
0: De l'últim cop que va venir aquí Andreu Joanola, feia la sotana. Ara hi ha molts Andreu Joanoles, se'l veu a Esport 3, se'l veu a La Cullerada, presentador dels Premis Enderroc, estàs per TV3 també, al Planta Baixa...
1: I tant.
0: Tota l'energia els pròxims anys va dipositar de fer perdurar aquest projecte de vida? Estàs content, també, amb el teu dia a dia?
4: Tot el que estic fent...
0: O t'agradaria fer alguna més?
4: Sí, m'agradaria fer alguna més. Tot el que estic fent és agafar com una mena de rodatge, experiència i conèixer persones per tal d'aviam si algun dia jo pogués tenir com un programa meu en alguna cadena important de Catalunya o fer-ho autoproduït també com la sotana, però evidentment amb això s'ha de treballar molt. El Magí un dia em va agafar i em va dir... Andreu, no et vindrà ningú a donar-te les claus d'un programa si abans no has fet res. Llavors em va dir, has de començar a fer seccions. Jo, el Magí, és una persona que li faig cas sempre. Sí, com el Manel li faig cas a vegades, i el Joel mai. El Magí li faig cas sempre. I llavors vaig dir, hòstia, doncs té raó, segurament. Doncs m'he de ficar a fer coses que... no és que no m'agradi fer, però potser no és tant el meu, sinó sortir una miqueta, no, de la zona de confort, això que és una subnormalada de dir.
0: Sortir del teu target de discurs.
4: Sí, del que jo més puc parlar, o que més còmode em sento parlant i tal. Llavors, fer altres coses per aviam si algun dia, per veure primer si sóc vàlid, davant de la càmera i davant dels micròfons, no fent de presentador, perquè al final has de fer moltes coses, i llavors jo aquest primer any estic intentant fer això, potser ha de durar 5 anys, o 6, o 7, o no arribarà mai.
2: A mi em passa una mica com una
1: palla petita.
3: Sí,
0: en fi, ens anem a l'informatiu.
3: A la ve de tot.
0: Ens anem a l'informatiu.
1: Vinga.
0: Pere Aragonès inicia la campanya electoral apuntant als joves.
3: El president de la Generalitat i candidat per Esquerra Republicana ha començat campanya electoral a través de les xarxes socials amb l'objectiu de cridar l'atenció del votant més jove. Com si no fos suficient per cridar l'atenció semblar-se novita novi després d'utilitzar la llanterna reductora. Pere Aragonès i el seu equip de Umpa-Lumpas han pensat que era una bona idea per apropar-se al voltant de la gent més jove, publicar un vídeo de TikTok fent un top 5 de cançons a la seva playlist, i el resultat ha estat el següent.
5: Aquestes són les 5 cançons que estan al capdamunt de la meva playlist. Ho tenim tot, del Joan Dausà.
3: Què et sembla aquesta, Andreu?
1: Això què és? És una merda, tio.
5: I a més, doncs,
3: diu que és animal.
4: Ho tenim tot. Joan Dausà animal, això què és?
5: Dos, un himne de la nostra generació, Flying Free, que fins i tot pels que no anàvem a Pont Aeri, quan els ho posaven, ballaven i eren
4: moments de festa.
5: I encara avui, doncs, ens fa aixecar a tots.
3: Jo Flying Free l'he consumit, però no és top 5.
5: Com la Terra, de Ginestar.
1: Perquè van fer la seva presa de possessió.
3: Sí. Aquesta és bona, aquesta dèiem que és bona.
1: A mi m'agrada.
3: Ara, jo no la ficaré al meu top 5.
5: Li enviava aquesta cançó, doncs, a la meva dona, la Janina, i a més Ginestar, doncs, va tocar a la meva presa de possessió com a president. No. Sweet Caroline, el remix, per tant...
3: El remix, per
1: el bailongo.
2: Perquè l'escolta la seva filla.
5: La va escoltar, s'ha quedat enganxada, i doncs sempre toca posar-la quan...
2: No.
5: I la cinquena, Plan 10, de Doctor Calypso.
1: Doctor Calypso?
5: Que també és un himne de la nostra generació, és una cançó instrumental, sense lletra, però que era el que amb el que s'acostumava...
3: Bueno, aquest vídeo, evidentment, diu moltíssimes coses, entre elles que no té cap criteri musical ni cap contacte emocional amb el concepte vergonya aliena, però em servirà per fer la següent pregunta. Andreu, quin és el teu top 5 de cançons a la teva playlist actualment?
1: Mira, t'ho dic...
3: Cuida, perquè pots quedar igual de malament.
1: No. T'ho dic ara mateix. Les 5 ara mateix sonen més en el meu telèfon, és El disfraz, de la Muixca.
3: Vale.
1: L'au de la pena, de la Plazuela. La de Matilda, de Guillem Gisbert.
3: Vale.
1: Llavors, sona... El disfraz.
3: Si fes des del disfraz, jo sé, no escolto gens...
1: Increïble.
3: No escolto gens la mosca i em cau bé, però...
1: Llavors, 4 quissos dels Figaflowers. M'agrada... Bé, què vols que et digui? Soc una mica bailongo. I a més m'agrada molt Mónaco, de Bad Bunny.
2: No hi ha cap d'Ordinary?
1: És la 6è. M'ha dit 5.
3: Bueno.
1: Mira, escolta Mónaco.
3: Aquesta és de Bad Bunny?
1: Això és Bad Bunny. Però mira com entra, eh? Aviam.
2: Dura.
1: Alerta, eh?
0: Home, això fas una...
2: Trigan a entrar,
1: sí, faig un barpis.
0: Un barpis de...
1: Ah, torna a fer...
3: És molt bo, el conill.
2: És el conill dolent.
3: És
0: increïble.
3: Una altra notícia?
0: Entrem a la segona notícia. DJ Mario es casa.
3: L'estreamer amb nom de punxadiscos de la zona hermètica es casarà pròximament després de demanar matrimoni a la seva parella enmig de les finals de la Kings i la Queens League disputades al Wizzing Center de Madrid. El fet es produïa durant el transcurs d'aquell infame esdeveniment esportiu creat i dirigit per Gerard Piqué i aquell tio que té la veu de Joaquín Sabina després d'haure 30 whiskies a la boda d'en Pingu. DJ Mario, vestit amb un xandall d'un equip que es diu Ultimate Mòstoles, es va armar de valor i va clavar genoll a terra el més pur estil Gravesen i davant la mirada atenta de milers d'espectadors va dir «Nos casamos o qué?». Una actuació digna dels millors quillacos europeus, que estan tots a Espanya, per cert. Una actuació, però, que va ser rebuda amb molta emoció i aplaudiments i amb la resposta afirmativa per part de la seva nòvia, que es fa dir Noe, com no podia ser d'una altra manera, abraçades, petons, més abraçades i més petons, que suposo que culminaríem en un bon sopar a la Tagliatella. Andreu, on i com li demanaries matrimoni a algú?
1: Mira, doncs ho estava pensant, crec que anirà per aquí. Seria molt raro que no anés per aquí. Si de cop et preguntés no sé quina talla de peu fas. Mira, jo ho tinc bastant ben pensat. A mi m'agradaria molt, per demanar, aniria al Bòtic, que és un restaurant de Corçà.
0: Sí.
1: Molt bo.
0: Pensa que és de la Boutique.
1: No, Bòtic.
0: Bòtic.
1: Que té ara 2 estrelles ja, Michelin. M'agradaria molt ficar-me a lo que es diu la barra del... Bueno, hi ha com una cosa que veus el xef i tal i qual a la taula aquella. I llavors, quan hi ha... Perquè a mi m'agrada molt ser l'última persona de marxar al restaurant. Llavors, ja, quan la cosa...
3: A mi em passa el mateix a les discoteques.
0: Perquè t'agrada entablir conversa amb el xef, no?
1: Sí, m'agrada parlar.
2: Mira, toca els collons, ara sí que no, ja.
1: I llavors, quan ja quedéssim com molt sols, ho faria allà, o d'allà la porteria, perquè seria una dona. Vull dir, això ho tinc claríssim. Que... Bueno, no, sí, de moment
3: són
1: els meus gustos, i els meus gustos aquí sí que ningú s'hi pot posar. Sí, és veritat, amb els meus gustos com no, pot ser un home, no pot ser un home.
0: Aquesta societat no t'obligarà.
3: Bueno, cuidado, que potser...
1: I després li demanaria el cotxe, no, t'imagines? Com has fet...
3: Tot això?
1: Has fet un sopar de la hòstia i el cotxe, saps?
0: Bueno, hi ha cotxes que valen més que cases, eh?
1: Clar, sí, sí, això sí. No, i segurament li demanaria allà en un reservat de... Que sense que ningú ens veiés.
3: Perquè tinc una pregunta, a tu et faria il·lusió casar?
1: No.
3: Val. Jo és que, és que a mi tampoc i aleshores... Jo he pensat, mai m'he plantejat com ho demanaria, perquè crec que jo no tenir ganes entenc que em casaria perquè l'altra persona li fa il·lusió i, per tant, potser buscaria algú que li fes una mica d'il·lusió a ella.
1: A mi no em faria gaire... No és una cosa que em tregui la son de dir no em casaré, bueno, doncs quasi millor.
3: Vale. Una altra notícia.
1: Va, més.
0: S'obren les investigacions per al fenomen Yados.
6: Literalmente. Pan con mermelada. Mira al otro lado... Croissant con fucking café. Mira al otro lado, panza, panza, panza. Mileurista. És com, fuck.
3: La cultura del burpee es veu amenaçada davant l'allau d'investigacions i preguntes que s'estan produint al voltant dels cursos d'Amadeo Lladós. Cada cop són més les persones que apunten que els cursos d'aquest peculiar coach són alguna cosa més que una simple estafa piramidal. Segons experts i gràcies a testimonis d'algunes víctimes, s'ha pogut saber que aquest moviment recull els mateixos patrons socials que els d'una secta o d'un exèrcit de retardats mentals, valgui la redundància. L'obsessió amb l'exercici físic i el mindfulness comença a ser una preocupació social i els centres de CrossFit pateixen davant l'amenaça que els seus membres siguin captats per la secta del Lladós. Andreu, tu vas al CrossFit. Què tal és allò per dins?
4: Mira, doncs us explicaré us explicaré ara de veritat. Jo CrossFit ho veia com de flipats, no? De cosa secta, de tal. Sí que és veritat que té un punt de secta.
3: Sí.
4: Té un punt de secta. El que jo vaig, que es diu Grit House, que està molt i molt bé. Això és...
2: Estàs parlant com un tio cantant per una secta.
4: No.
2: Una secta, però meu no.
4: No. O sigui, per exemple, hi ha gent allà que fa els exercicis sense samarreta. Jo no veig el de samarreta mai. Hi ha gent allà que només parla de les competicions.
3: Et vesteixes raro, tu?
4: No, em vesteixo.
3: No, amb el que pilles.
4: Amb el que pillo,
3: que no,
4: sí.
3: Que els pantalons del Barça i la samarreta de... No sé,
4: de l'Andorra. Sí, és una cosa de... Sí, tothom em mira
3: això,
4: malament.
3: Això m'he fixat.
4: Vaig amb bambes de córrer, que tot el dia em diuen t'has de comprar unes bambes de CrossFit. Com que collons, no m'emprenyis.
0: Clar.
4: Llavors, sí que és veritat que hi ha allò, però tenen una cosa, aquesta gent, que és que com que volen que entris a la secta, jo tinc clar que no entraré a la secta.
3: Són molt simpàtics.
4: Són molt simpàtics i t'ajuden molt els exercicis.
3: Ja.
4: Vale? O sigui, són com molt propers.
0: Voluntariosos molt.
4: Llavors, saps el típic gimnàs que tu t'apuntes i veus aquelles màquines, no sé per on començar?
3: Sí.
4: Si tu t'apuntes al CrossFit, saps per on començar, perquè aquella gent...
3: Està allà a sobre, et diu, això s'ha de fer així.
4: Així, ja. Corregeix el moviment, s'ha de fer així, hòstia, va, vinga. Quan ells acaben, perquè clar, acaben abans, t'animen, ah, va, que te'n queda quatre repeticions.
0: Són de competir.
2: Clar, Manson animava també.
4: Sí, clar, no, però sí que és veritat que després a les dutxes, doncs els temes del qual es parlen, doncs hòstia, doncs, amb quina competició vas, amb quina parella aniràs, amb qui no sé què, has vist en aquest tal. I jo tot això sempre, o sigui, si tu anessis allà, sóc com Leo Messi quan va arribar al Barça, que no parlava amb absolutament ningú al vestidor.
3: Jo vaig anar un dia, un amic nostre en Fai, i va fer una competició aquí al polígon, sí. I vaig anar-lo a veure, i la veritat és que feia bastanta olor a crisi dels 30-40,
4: sí.
3: I després feia olor a gent que acabava de sortir d'una relació molt tòxica.
4: Sí, ja pot ser. Jo vaig començar amb que ja...
2: Una mica el que diu el Carles.
3: També, perdona, i també li fots el pàdel, no?
4: Sí, he millorat molt.
3: Sí?
4: Molt. Estic molt content de la meva millora al pàdel.
3: Algun cop se't donguiré al revés?
4: No, al revés, el tinc per... La volea al revés?
3: El vidre el controles bé?
4: Sí, però la volea al revés crec que és una cosa espectacular.
3: Fas la cuchilla?
4: No faig la cuchilla. Bueno, tranquil.
3: No. Per favor. No, sí, jo tampoc la faig.
4: Més notícies.
3: Vinga, l'última.
0: I ens anem a l'última notícia. Andreu Joanova celebra el seu 35è aniversari.
3: El no tan jove presentador i comunicador català arriba a l'equador de la trentena i qui sap si pel seu ritme vital a l'equador de la seva vida.
4: Segur.
3: 35 primaveres, complia aquest passat 19 d'abril i ho festejava amb una celebració que va durar aproximadament el que dura una boda gitana, un funeral jueu o el que dura el període de gestació de la taurona anguila que pot estar 42 mesos embarassada. Durant aquesta celebració vam poder veure la part més humana del gironí que ens deleitava a través del seu Instagram amb el fum d'una xixa sabor watermelon amb nigiris de carn de pingüí o amb actuacions musicals dignes d'Eurovision. També va haver temps per rebre l'amor dels seus, família i amics, i alguna felicitació molt especial, com la d'en Jordi Basté, que publicava una story a l'Instagram d'una foto dels dos junts acompanyada d'un breu escrit amb lletra Comic Sans on podien llegir aquesta ratota és amic meu, feliciteu-lo. Una frase que emocionaria a Thelma i Lluís, tot i Toby, fins i tot a Andy Buzz Lightyear de Toy Story.
4: Home!
3: La meva pregunta és, dintre de poc vindrà Jordi Basté aquí, com s'ha de tractar una persona que escriu amb Comic Sans?
2: Amb amor i carinyo.
4: No, l'has de tractar com em tractes a mi. Exactament com em tractes a mi. Ni més ni menys, perquè em sabria greu
0: més?
4: Que el tractessis més i em sabria més greu encara que el tractessis menys. Per tant, l'has de tractar com a mi.
3: Sortirà?
4: Quan ve?
0: Però pel teu, per la teva satisfacció, no per la seva.
3: A meitats de maig, si no hi ha molt de rotllo amb les eleccions, perquè ens van dir...
4: Anirà molt bé. Aquí, ho fareu aquesta hora, també?
3: Sí, en principi.
4: Bueno, doncs potser marxarà abans, però bueno, és una persona que va dormir aviat, però no passa res. És que abans, quan...
0: Tancarem la ràdio, si cal.
4: Quan hem parlat al meu aniversari, no m'he recordat dir-vos que el dissabte vaig celebrar-lo sortint de festa per Girona, també.
0: Una platea.
4: Clar, vam fer platea, vam fer one i platea.
3: Amb aquest del bàsquet, no?
0: Amb el Nil Solà, no?
4: Nil Solà.
3: Sí, però amb el que surts per Marc, Girona...
4: Quina Colom?
3: Aquest.
4: No, perquè que... jugava diumenge, aquest.
3: Marc, que vaig veure el programa que li vau fer portar un mamoneo als dos.
4: Sí, no, però vam sortir, perquè és que has dit de la boda gitana, sí que és veritat que va durar 3 dies.
3: Bueno, jo et segueixo a l'Instagram i la veritat que deia, hòstia, el fill de la gran puta.
4: S'ho està passant bé. 35 tacos.
3: Endavant.
0: I ens anem a l'última part de l'entrevista. S'havia estat cultivant per gràcia. Alguna cosa que vingui, Andreu, pròximament, i no sapiguem, i que haguem de sàpiguer, com amics teus que som?
4: Mira, doncs segurament estrenarem un podcast d'aquí poc.
3: Ah, sí?
4: Estrenarem un podcast amb una altra persona.
0: Molt bé. Crec que vas dir el nom a les 6 del matí.
2: La Tangara?
0: Deixarem a l'efecte sorpresa.
4: Ah, vale. Sí, sí, sí.
3: Bueno, si ho vols dir, ho pots dir.
4: I em farà il·lusió. No vull dir. No vull dir.
3: No vull dir.
0: Com diuen a molts llocs de la vida, l'important no és arribar, sinó mantenir-se.
4: Sí.
0: Sobretot
4: aquí a la por.
0: El món de l'esport, exacte. Si ho extrapolem al món de la comunicació, la Sotana sembla que s'hagi pres l'elixir de la durabilitat. Et sorprèn?
4: Em sorprèn i no em sorprèn. O sigui, em sorprèn... a mi em sorprèn més que hàgim arribat com a tanta gent que no pas que... Perquè crec que estem fent el mateix programa que portem fent tota la vida.
0: Jo interpel·lo de que nosaltres... estan 26.000 esglaons per sota, però sempre intenten tenir aquesta quotidianitat de la que parlaves tu setmanalment. Ens hem intentat reformular molt. Hem canviat dosis del programa sols, de convidats, i la Sotana crec que manté molt l'origen del debat inicial, les tres seccions, i sí que heu canviat les seccions.
3: Jo no estic molt d'acord, eh? O sigui, jo que us escolto des del principi, la Sotana sí que ara porta 5 temporades, potser, que sempre és igual, sí. Però la Sotana d'abans era molt diferent.
4: Era molt diferent,
3: hi havia...
4: sí.
3: Molt canvi de secció, molt canvi d'estructura.
4: Serà polit.
3: No, que et sembla bé, eh?
4: Però... No, però sí que és veritat que aquests últims 5 anys, això que diem...
0: Hòstia, però són 5 anys.
3: Sí, no, que és moltíssim.
0: Però si us cada 3 mesos és un canvi de paradigma.
3: Però si fos per mi cada programa.
4: Sí que és veritat que hi ha una cosa que estem notant, que és que crec que cada vegada parlem menys de futbol, o hi ha menys... Sí que és veritat que quan, per exemple, ha vingut Paco Seirul, o quan va dir Martí Pere Arnau, o com he... persones així, que parlem molt de futbol, però, per exemple, ve la Muixca i no parlem gaire de futbol.
3: Adaptar-se una mica al convidat.
4: Sí, però abans fèiem que el convidat s'adaptava a nosaltres i parlàvem de futbol. Però després vam veure que a vegades la gent no té gaire cosa a dir.
0: Nosaltres el primer que vam fer quan us vam copiar va ser prohibir el futbol, i això també crec que ens va permetre... fer coses diferents i no parlar de futbol ens portava això, no?
4: Nosaltres el que vam fer és, escolta, això funciona, això crec que va bé, sí que és veritat que tampoc, per exemple, la Manel ara no fa tants SMRs, per exemple, perquè al final les coses...
3: No, i el Joel, l'entrada titular,
4: el fa menys, llavors tu has de saber quan una secció ja està cremada o...
3: Bueno, però sí que cadascú d'ells tenen com un parell de seccions petits, que ja van...
4: Sí, 3-4, la llibreta de mort, tot això, però nosaltres el que sempre mirem, una cosa que crec que és molt bona és que no ens passem els guions, ens els passem. Jo no sé què dirà el Joel, no, què dirà el Manel, què dirà el Magí. I llavors a mi em fa riure com si fos un espectador més. Crec que dona molta vida al programa. I llavors crec que això que us deia, que cada vegada parlem menys de futbol, però no el deixarem mai, el futbol, eh? Vull dir, el futbol sempre...
2: És un gran reclam, de fet, el futbol.
3: Sí.
0: Acabem aquesta entrevista intentant reproduir un moment que va colpir la vida del nostre convidat, de l'Andreu, que és quan va conèixer Messi.
4: Ara farà un any.
0: M'agradaria que reproduíssim aquest moment, vale? Qui de vosaltres vol ser Messi?
3: Jo no.
0: Àlex, vol ser Messi? Tu mateix ets Messi i li has de dir a l'Andreu què passa, pelotu, l'has de saludar una mica així, i a partir d'aquí l'Andreu ha de... intentar reproduir, recrear aquell gran moment que va poder viure en privat, i si doncs a partir d'aquí vols dir-li les dues preguntes que li hauria fer Messi, sí?
2: Hòstia, no m'ho havia preparat, això.
3: No, però has de dir només què passa pelotudo, no?
0: Sí.
2: Te digo, guacho, què passa pelotudo?
4: Què tal? Mira,
2: em va
4: fer això. No, és que em va fer exactament això.
2: Però me la donaràs o no?
4: No t'ho donaré la mà perquè no li vaig donar la mà, el vaig abraçar. O sigui, ell...
1: jo el vaig veure arribar com de 15-20 metres cap allà, vale? Hi havia un passadís de 15-20 metres i ell va girar a la porta, i encara no em creia que coneixeria Messi, vale? I de cop va girar a la porta, anava amb una motxilla
2: sorpresa,
1: sorpresa. Caríssima, saps aquestes motxilles
0: sí,
1: de cuiro?
0: Sí, de Louis Vuitton. Sí. Caríssima!
1: Caríssima. Que ja es veuen, sí. Sembla que l'estrenés, i potser no, però sí, sí, és que tenia sí. Un material que jo crec que, és que no l'havia vist mai, aquell material, vale? I era fantàstica aquella puta motxilla, era negra, la recordo, és que m'il·luminava, no? I veig Messi i dic, jo mateix parlant amb mi, és Leo Messi, Andreu, és Leo Messi. I va venir i em vas fer això, que ho has fet molt bé, no va dir pelotudo i tal, primer es va saludar
2: amb
1: el
2: Pepe. Imagino.
1: Es va saludar amb el Pepe Costa,
0: no
1: superguai. Què passa?
0: Sí, Pepe Costa, que saludo. Saludo.
3: Tenien saludo.
0: Sí, sí, home, Pepe Costa és el que li compra el vi.
2: L'altre dia el vaig veure amb David Yankee, tenia un saludo.
3: Perquè no m'imagino a Messi fent...
1: Sí, va, tenien algú.
0: Pepe Costa és el que li compra els Vegas Sicilia.
1: Sí, i llavors el Messi em va extendre la mà i jo el que vaig fer és abraçar-lo i aquí sí que, ja ho he comentat a altres llocs, vaig parlar tota l'estona en castellà amb Messi.
3: No, mira.
1: Escolta, és culpa meva, no passa res. I li vaig dir muchas gracias por todo. I això, el primer que li vaig dir, el vaig abraçar. Ell em va fer com un copet així com, suéltame. I tal, i després em va dir com entramos a l'habitació, perquè havíem d'entrar en una habitació que era la VIP de l'aeroport. I vam entrar allà i llavors qui va fer preguntes era jo.
0: Et vas comprar un bitllet d'avió per anar
1: no,
0: a la
1: no, no. Qui feia preguntes era jo.
0: Vale.
1: Bueno, em van fer una cosa tremenda, que crec que no m'ho he explicat enlloc. Em van fer una cosa tremenda, que és dir-li a Messi a la cara l'entradeta de la sotana.
0: Hòstia.
3: Ai, li vas tenir que reproduir. I li vas fer...
1: Bona nit, Barcelona, sí, bona nit, aquell... són les 10 i bona nit d'una nit, i això és la sotana, un programa d'esports, és a dir, futbol, és a dir, el Barça, és a dir, Messi.
0: I què va fer ell?
1: Es va ficar com en conjunt.
2: Rei autista.
3: No, és que ha de fer vergonya, pare.
0: Ha de fer vergonya.
1: Clar, I tu li vas dir parlant
0: 10 vegades, i com està?
1: No, a més, vam estar parlant del Mundial, perquè feia 3 mesos que havien guanyat, vale. I vaig dir que aquí a Catalunya nosaltres anàvem a Argentina, ell va dir que ja li havia arribat, sí. Que jo cantava la cançó Muchachos amb argentí, que no tinc accent argentí, però que cantàvem. Vam estar parlant d'on havien estat sopant la nit anterior a Barcelona, entre una mica de restaurants.
0: Sí, estat...
1: sempre...
3: és de conversa.
1: Bé. És de conversa guai, i va estar... O... Sí, i vam estar 15 minuts parlant, i una cosa molt guai que em va agradar molt és que no va mirar el mòbil cap vegada.
3: Això mola molt. Això és el que tu no has fet en tota la tarda.
1: No, jo tot l'estona mirant el mòbil, i llavors vaig treure la samarreta d'Argentina, perquè en el moment que jo estava a casa, jo tenia una d'Argentina amb la que el Messi havia guanyat el Mundial, d'aquell Mundial, i tenia 1.500 del Barça amb Messi. I vaig pensar, quin agafo perquè el tio me'l signi? I vaig dir, he d'agafar la d'Argentina, perquè era aquell moment que encara no se sabia si venia el Barça o no.
0: Exacte.
1: I llavors vaig pensar, hòstia,
2: si ara em signa...
1: Sí, perquè si ara... No, si li tinc la del Barça, potser no me la vol signar.
2: Què dius? Andava, mira.
0: Bueno, no, però podria haver sigut un moment una mica...
1: No, perquè... I s'imagina que jo... Ho trec a Instagram, de que Messi ara m'ha signat una samarreta del Barça.
2: Hòstia, jo crec que el Messi... Firma.
1: Jo volia la signatura... Sí.
0: Molt afable, 15 minuts, per això, no?
1: Molt afable.
3: Hòstia, tio, Andreu, és guapíssim, això.
1: És fantàstic, és increïble. I llavors, bueno, foto i va dir, cap problema.
0: Jo vaig conèixer Messi, vaig tenir la sort gràcies a Juanjo Brau.
1: Home, i tant.
0: Que ens va explicar de que ell anava amb Messi de vacances a Argentina, van preparar el Mundial que perden la final d'Argentina, no?
1: Sí,
0: i li vaig dir, hòstia, com és que... Bueno, van partir peres, i el tio m'explicava que el 2008, 2009, 2010 li deia al Messi, avui t'has d'arribar a les 6 de matí a tirar-te un riu amb l'aigua molt freda, i s'hi tirava, i el 2013, 2014 li va dir, escolta, t'has de tirar el riu amb aigua, i li va dir, ja no, i doncs va dir, no et puc mantenir aquest grau, i jo li he fet classe, també a moda d'anècdota, als nebots de Leo Messi, vale?
1: Anaven amb pistola?
0: No anaven amb pistola.
3: I
0: recordo una anècdota de que un cop doncs, la nena em va dir ¿te gusta mi làmina de plàstic i tal? I vaig dir un 10. Un 10. Ah, però jo crec que podríem... No, un 10. I li vaig explicar aquesta anècdota a Leo, dient que li havia posat 10 als seus nebots.
1: Per ser nebots
0: del Messi. El tio es va riure bastant. De fet, a la foto sortim rient com molt, i això també va ajudar que la pugui tenir emmarcada a casa.
3: Joder, pues tu i jo, Àlex, quan ja no coneixerem, no?
1: És que conèixer Messi és molt fàcil.
3: No, ja veieu. Ha quedat com un programa, com si Messi fos...
1: És més difícil conèixer-me a mi.
3: No, per això, no, li flipa.
0: Gairebé. I ara sí, estem arribant a la fase final del programa. Sí, passa molt ràpid, Andreu. Ja ens anem al joc dels números. 10 més 2.

0: Oh, està passant el que
1: que no tenim temps, eh?
2: Va.
1: No vull perdre temps, eh?
2: Ja
1: aquest joc és
2: molt... Ja s'han tornat 10 mesos.
0: Hòstia, tio, t'ha passat el del Leides, tio. Leides.
2: 10 mesos.
3: 10 mesos.
1: Vale, Àlex, va.
2: Vale, va.
1: Explica.
2: Molt ràpid.
1: Has vingut amb una samarreta tèrmica. S'han de tenir quadrats, també. Samarreta tèrmica, eh?
3: Està orgullós de si mateix.
1: Increïble portar una samarreta tèrmica. 2024, eh?
2: No comentaré.
1: Vaya treballador de peatges que estàs fent.
2: És el que es porta.
1: Sí, i tant.
2: Bueno, i tant. Ja.
1: De pudor que deu fer això, nen.
2: No, tio, m'he ficat ara a sortir del gimnàs.
3: Àlex, sí.
2: Vale, nois, estrenem secció, vale? Amb el nostre convidat, Andreu Joanola, i espero que sigui una secció que perduri els anys.
1: En el temps.
2: L'explico pel públic una mica, vale?
1: Li donem.
2: Jo em taparé els ulls, i tu, si estàs a Spotify, jugaràs com si fos jo, i si estàs a YouTube, doncs pots jugar sabent el número i pensant quina resposta diries. Ells diran un número, o ensenyaran un número a la càmera.
3: No, el diran, no poden.
2: No, l'ensenyaran a la càmera, i de l'1 al 10 serà aquest número, on 10 és el millor,
1: sí,
2: i 1 és el pitjor. I jo, a través de 3 preguntes només, hauré de saber quin número es tracta.
1: Molt bé.
2: Veurem si ho aconseguim.
1: Molt bé.
2: Ok, ràpid, Carles, el tens pensat?
3: Sí, el tinc
2: pensat. Tanca els ulls.
0: Tanca els ulls.
2: Molt bé.
0: Vale.
2: Vale?
0: I ara hem de respondre jo i l'Andreu.
2: No, tots tres. Començo. No cal que aneu per l'ordre. Si fos un jugador de futbol, qui seria?
1: Si fossis un jugador de futbol, qui series? Jo et diria, més o menys, perquè tu et facis una idea...
3: Puc avançar, Andreu, si vols?
2: Sí,
3: Serginho Dest.
2: Serginho Dest.
0: Jo diria Douglas.
2: Hòstia, que baix, això.
1: Serginho Dest i Douglas. Jo diria un lateral dret del Sant Andreu.
2: Vale, o sigui, estem molt a baix, vale? Estem molt a baix.
0: Estem
2: molt suspesos. Vale, ja entenc una mica la vostra dinàmica.
4: Tu ets muy malo.
2: Si fos un menjar, quin seria?
0: Espinacs. Són molt personal.
2: Clar, per això vull dir saber. Espinacs.
0: Vale.
2: Però saludable, eh?
0: Jo el bròcoli.
2: Uah, vale, jo estic parlant que no us agrada.
3: Unes empanadilles mal fetes.
1: Sí, clar. O unes ostres en mal estat. No,
3: perquè les ostres en mal estat te n'adones el dia de després. Sí,
2: no, però unes empanadilles mal fetes, encara que estiguin de forma estan bones. No?
1: No, mal fetes.
2: Vale, jo crec que estem entre un 1 i un 2. Llavors, per acabar diré, si fos un outfit, va, que tu parlaves de la tèrmica, si fos un outfit, quin seria?
1: Si fossis un outfit series, hòstia, si sí, diu un peto taxà d'aquest.
3: Dios, és, no, Andreu, juro pel que més estimo que anava a dir el peto taxà.
2: Un peto taxà, jo. Perdó.
3: Anava a dir exactament el mateix.
0: Hòstia, que em posés jo.
2: Sí, per tu, un outfit.
0: Uns pantalons de campana.
3: Hòstia, Marc, volaries moltíssim, eh? A lo belencoso, una cosa així.
2: Ja vale, doncs amb aquestes tres preguntes, jo crec que estem entre un 1 i un 2. I triaré un 1.
3: Ha sigut un 2.
1: Però molt bé, molt bé.
3: Ens hem aficionat un aplaudiment per aquest joc, ens anem a l'última secció.
5: No, God, please, no! No! No!
6: Vivir el presente, ¿eh? Como si fuera el último día, ¿eh? Bueno, pues yo por si acaso me voy a ir a fumar un chino a toda hostia, por si mañana no lo puedo hacer.
3: Vinga, Andreu, aquesta secció sí que és repetida, l'hem fet sempre acabant el programa amb 7 mots, els pots definir i dir una paraula, el que primer se't vingui al cap.
1: Vinga.
3: Vale, comencem amb la primera, amnistia.
1: Necessària.
3: Catalunya.
1: Independent.
0: Passa, no és a dir necessari.
3: També, s'està perdent. Fer l'amor?
1: Fer l'amor...
0: Pot ser una frase, no cal que sigui.
1: Ah, vale, pot ser
3: dir. Sí, però que tingui cap frase.
1: Només quan en tens ganes.
2: Sí, és ideal, sí.
1: No, és que a vegades passa que...
2: No l'has perdit, xavales.
0: Sembla tontant.
1: No.
3: Des de luego només la faig quan tinc ganes.
1: Sí, doncs ets un privilegiat, eh?
3: No, perquè...
1: Ets un privilegiat, tio.
3: Ja vas insistir. Sí. Bueno, que cabron. És un privilegiat, tio. Xavi Hernández, només quan en tens ganes, també.
7: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
8: Avui arrenca la prèvia del primer cap de setmana d'Escaldàrium amb les activitats que s'han organitzat al municipi i la cinquena edició del Templàrium. Demà a les 9 del matí al balneari Termes Victòria comencen les activitats amb un taller de fotografia de correfocs. Una hora i mitja més tard, a 10:45 del matí, al safareig de la Portalera hi ha un altre taller sobre la creació d'ungüents amb herbes remeieres. I el dia posarà fi amb la gran festa de la cinquena edició del Templàrium. A les 10 de la nit, la plaça de la Font del Lleó s'omplirà de música, foc i aigua termal amb un espectacle adreçat a joves fins a 16 anys i en què es recomana tovallola, vestimenta pels focs. Caldes és el segon municipi del Vallès Oriental que més ha reduït l'atur en aquest mes de juny. Segons les dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, l'atur registrat del municipi és de 579, sent dels únics municipis de la comarca que han abaixat les xifres respecte al maig, amb 8 cotitzacions més. Unes dades contràries en la tendència del Vallès Oriental, que han pujat respecte al maig amb la suma de 175 persones aturades. Comparat amb l'any 2025, Caldes ha reduït l'atur a 32 persones, una xifra rellevants i que situen el municipi amb bona dinàmica laboral. Endesa repotència una línia elèctrica a Lliçà d'Amunt per millorar i reforçar el servei a Caldes i al municipi veí. L'operativa ha consistit a passar més de 400 metres de cables subterranis de mitjana tensió a 25 kV, amb l'objectiu de repotenciar la xarxa existent i preparar la infraestructura per als canvis futurs. Una acció que suposa un benefici per més de 4.000 clients dels dos municipis. L'Espai Jove al Toc organitza una programació especial d'estiu per a joves a partir de 12 anys. Entre les activitats, al llarg de gairebé totes les tardes de juliol, es troben escape rooms, una sortida a un parc aquàtic, tallers de cuinar, un bingo musical, pràctica d'esports, manualitats i moltes més. Per consultar els horaris i les activitats completes que es fan, més informació a l'Instagram del Toc o al web de l'Ajuntament. El pròxim dilluns, després del cap de setmana, la setmana començarà amb un tall de trànsit a la C-59 i la C-14-15B, de 9 del matí a 2 del migdia en el pas del Tour de França 2026 pel municipi. Els ciclistes passaran per Caldes, segons les previsions, cap a 1:45, procedents de Santa Eulàlia per la C-14-15B, on enllaçaran amb la C-59 direcció Sant Feliu. A banda dels vehicles privats, el transport públic també es veurà afectat. L'última expedició de la línia 291 serà 5 minuts abans de les 8 del matí. El servei tornarà a reprendre's cap a la 1 del migdia. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben serè durant tota la jornada, sense presència dels núvols ni precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 19 graus de primera hora i els 33 de màxima durant les hores centrals del dia. Pel que fa al cap de setmana, ens esperen dues jornades igualment estables i ben assolellades. El matí començarà amb uns 19 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 durant les hores centrals del dia. El temps es mantindrà tranquil, amb cel clar i sense precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
7: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
9: Hola, sóc l'Edgar i això és Males Companyies.

Benvinguts al primer programa de Males Companyies, on veurem la vida de diferents artistes i al final veurem la seva cara oculta, perquè totes les coses bones ja estan dites. I ara veurem les coses més dolentes, per veure realment què van ser Males Companyies.

them all. Suposo que ja imagineu que avui parlarem d'una de les bandes més representatives de la història. Una banda que, en només 7 anys, del 63 fins al 70, van revolucionar des de com percebem una banda de música com a tal fins als mètodes de gravació de la mateixa, experimentant amb el seu so i revolucionant el mercat musical amb uns rècords que fins avui no s'han superat. Avui parlarem dels Beatles. 1, 2, 3, 4!

Però per entendre qui eren, i el més important, perquè serien males companyies, hem de descobrir d'on venen. Liverpool, Merseyside, Anglaterra, el 6 de juliol del 57. John Lennon, de 16 anys, coneix a Paul McCartney, de 15, a una festa al jardí d'una església. La banda de Lennon, The Quarrymen, acabava de tocar un concert i a Paul havia quedat prou impressionat per acostar-se a xerrar amb ell. Resulta que McCartney també era músic i va interpretar una cançó a Lennon rere l'escenari. Lennon també va quedar impressionat i va demanar a McCartney que s'unís al grup com a guitarrista rítmic. McCartney va acceptar. Tots dos es van estendre ràpidament gràcies al seu amor compartit pel rock and roll americà. Al febrer del 58, McCartney va convidar el seu amic George Harrison a veure la banda. A Harrison li va encantar el que va veure i també hi va voler participar. Després d'impressionar la banda amb les seves increïbles habilitats amb la guitarra, el van contractar com a guitarrista principal. Al gener del 59, els amics de Lennon, que havien format part de la banda original, ja no hi eren. I només hi eren ell, Paul i George. Tot i això, van continuar actuant, de vegades com Johnny and the Moondogs, i sempre que trobaven un bateria a l'atzar, feien un concert. And we held each other tight. Mentrestant, Lennon havia començat a estudiar al Liverpool College of Art i allà va conèixer un noi anomenat Stuart Skiffle. Es van fer amics i Skiffle es va unir a la banda com a baix. De fet, va ser ell qui va convèncer la banda de canviar-se el nom a Beatles. Sí, escrit així, Beatles. Més tard van ser Silver Beatles, després The Silver Beatles amb dos S i finalment només els Beatles. Escrit així, The Beatles, com tothom el coneixem, a l'agost del 60. Va ser per aquesta època que van aconseguir una residència al famós barri vermell, a Hamburg, a Alemanya Occidental.

També van incorporar un bateria anomenat Pete Best. Durant els següents 3 mesos i mig, la banda, ara format per 5 membres, va tocar moltíssims concerts a l'Hamburg. Tot i que van tocar a Liverpool a principis dels 60, els del 61, tornarien diverses vegades més a Hamburg durant els anys següents. Per aquella època, Skiffle va deixar la banda i va tornar als estudis i dedicar-se a la pintura. I McCartney va passar a tocar el baix. Tràgicament, Skiffle moriria d'una hemorràgia cerebral l'any següent. Durant tot el 61, els Beatles van començar a guanyar seguidors gràcies al creixent moviment Mercy Beat. Un productor anomenat Bert Kampfert va contractar els Beatles, ara convertits en un quartet, perquè actuessin com a banda de suport de Tony Sheridan, en unes gravacions per a Polydor Records. Al novembre, un propietari d'una botiga de discos i periodista musical anomenat Brian Epstein el va veure actuar per primera vegada i va quedar enormement impressionat. Al gener de 62 ja havia convertit en el seu mànager i intentava alliberar-los del contracte que teníem amb Ben Caffert. Al maig ja estaven lliures d'aquell contracte i Epstein ja havia començat a organitzar audicions pel Beatles amb noves discogràfiques. Epstein i els Beatles van ser rebutjats per Columbia Records, HMV, High Records, Philip Records, Oriol Records i molts més. La banda va fer una actuació per Decca Records que famosament els va rebutjar dient a Epstein que els grups de guitarres estaven passats de moda i que els Beatles no tenien futur en el món de l'espectacle. Tanmateix, el productor George Martin pensava diferent i va fitxar la banda amb el segell Parlophone d'EMI. Quan el grup va començar una sessió de gravació als estudis d'Abbey Road d'EMI, al juny de 62, Martin es va queixar de la manera de tocar de Pete Best, dient que no era prou bona. Vull dir, es deia Best, el millor, però aparentment no era el millor per Martin. Vale, ja paro amb els acudits aquests.

Finalment, els Beatles el van acomiadar educadament de la banda a l'agost i el van substituir per un noi anomenat Richie Starkey, més conegut pel seu nom artístic, Ringo Starr, que anteriorment havia tocat la bateria per Rory Storm and the Hurricanes. La banda va gravar algunes cançons al setembre i d'entre elles Martin va escollir Love Me Do com a primer senzill, publicat el 5 d'octubre del 62. De fet, McCartney havia escrit originalment aquesta cançó quan tenia 16 anys, així que sí, el primer senzill dels Beatles va ser escrit abans que els mateixos Beatles existissin oficialment. Love Me Do va ser un èxit i va arribar fins al número 17 a la llista Record Retailer. Aquí la teniu per escoltar-la.

La banda va fer la seva primera aparició televisiva al programa regional de notícies People and Places. A finals dels 62, Epstein ja havia convençut el grup perquè deixessin de fumar i dir paraulotes a l'escenari. Ah, i també perquè vestissin d'una manera més professional durant les actuacions. Els membres del grup també es van convèncer mútuament que serien millors si tots col·laboraven no només cantant, sinó també component cançons. Encara que, durant els anys següents, la major part de composicions seguirien sent obra de Lennon i McCartney. Parlophone va publicar el seu segon senzill, Please Please Me, l'11 de gener del 63. Aquest va ser un èxit encara més gran, arribant al número 1 tant a les llistes de New Musical Express com a les de Melody Maker. L'11 de febrer, els Beatles van gravar 10 cançons en un sol dia pel seu primer LP, també anomenat Please Please Me, perquè incluïa el seu senzill d'èxit. Espera un moment, he dit 10 cançons en un sol dia? Sí, he dit 10 cançons en un sol dia. Les van gravar en directe i coneixien perfectament les cançons. De fet, Lennon estava refredat aquell dia, una curiositat aquí per ficar. George Martin encara estava sorprès i va dir: "No sé com ho feien. Fa tot el dia que gravem, però quan més temps passa, millor sonen." Parlophone el va publicar el 22 de març del 63. Al maig, Please Please Me s'havia arribat al número 1 de les llistes d'àlbums al Regne Unit i s'hi va mantenir durant 30 setmanes abans d'acabar sent substituït pel seu segon àlbum. Sí, així és com comença la Beatlemania.

0: La Beatlemania
1: descriu la bogeria de la popularitat que els Beatles van experimentar durant els anys següents, normalment simbolitzada per adolescents cridant i perseguint-los per tot arreu. Quan més famós eren, més extrema era la histèria i els crits aguts dels seus fans, majoritàriament joves. Please Please Me encara va tenir dos grans èxits més, From Me to You i She Loves You. La Beatlemania va arribar a un altre nivell amb el seu segon àlbum, With the Beatles, que Parlophone va publicar el 22 de novembre del 63. Finalment, es va convertir només en el segon àlbum de la història del Regne Unit en vendre 1 milió de còpies. I es va mantenir al capdamunt de les llistes d'àlbums durant 21 setmanes. Tot i que l'àlbum no tenia senzills oficials, la crítica el va elogiar encara més que el seu àlbum debut i també incluïa la primera composició en solitari enregistrada per George Harrison.

Units. Al gener, BJ va publicar Introducing the Beatles i Capitol va publicar tant Meet the Beatles com Twist and Shout, Amèrica del Nord. Aquests tres àlbums contenien cançons dels dos primers discos dels Beatles, però també alguna d'altra joia. I després, el 9 de febrer del 64, va arribar una de les audicions televisives més famoses de la història. Els Beatles van debutar a la televisió nord-americana amb el programa The Ed Sullivan Show, davant d'un públic completament histèric i cridant sense parar. Uns 73 milions de persones, aproximadament un 45% de tots els espectadors de la televisió dels Estats Units, van veure aquella actuació en directe. Quedava clar que la Beatlemania havia travessat l'oceà Atlàntic. Hi havia altres bandes britàniques com The Rolling Stones, The Kings, The Zombies, que també ho farien amb el que es coneixeria com The British Invasion.

Hi ha una cosa que probablement hauria de mencionar abans de continuar. La majoria de joves nord-americans no portaven pentinats com aquell al principis del 64. Aquell estil de cabell va acabar convertint-se en un subtil símbol de rebel·lia per una cultura juvenil en creixement. Capitol es va adonar de sobte que tenia un fenomen entre mans i durant la primavera es van afanyar a preparar una altra publicació per a guanyar més diners. The Beatles' second album, tot i que tècnicament no era el segon, sinó el tercer àlbum que es publicava als Estats Units, la discogràfica també va publicar ràpidament The Beatles' Long Tall Sally, exclusivament a Canadà. Tots els àlbums muntats ràpidament van tindre un èxit enorme. A l'abril, els Beatles tenien 14 cançons simultàniament a la llista Billboard Hot 100. Per aquella època, United Artists Records els va oferir als Beatles un contracte per fer 3 pel·lícules. Sí, ara els Beatles també eren actors. La primera pel·lícula en estrenar va ser una comèdia musical basada en el que realment estaven vivint, titulada A Hard Day's Night, que és la cançó que esteu escoltant de fons. I va ser un èxit espectacular, evidentment. La banda sonora de la pel·lícula es va convertir oficialment en el seu tercer àlbum d'estudi, publicada el 10 de juliol del 64. La banda sonora incluïa 4 senzills: la cançó principal, el Crying Steed, And I Love Her, i fins i tot la versió instrumental de And I Love Her. I després Capitol Records va pensar: ei, necessitem guanyar una mica més de diners. Fa un parell de mesos que no publiquem cap àlbum dels Beatles, així que van ajuntar més cançons i van publicar Something New el 20 de juliol del 64. La banda va fer una gira intensíssima aquell estiu, tocant 37 concerts en només 27 dies arreu del món. A l'agost, els Beatles van començar una gran gira per Amèrica del Nord. Va ser durant aquesta gira que van conèixer a Bob Dylan i ell els va presentar al seu amic, el Cannabis.

Dylan acabaria tenint una gran influència en la música posterior de la banda. També, durant aquella gira, la banda es va trobar cara amb cara amb la segregació racial al sud dels Estats Units. Van amenaçar de no actuar en un concert de Jacksonville, Florida, després de saber que el públic estaria segregat. I gràcies a això, les autoritats de la ciutat van acabar cedint i van acceptar permetre un públic integrat. El 4 de desembre, Parlophone va publicar Beatles for Sale, el seu quart àlbum d'estudi. Tal com suggereix el nom de l'àlbum, aquest mostrava el conflicte creixent entre la pressió de continuar venent discos i la necessitat de mantenir la seva creativitat. De fet, incluïa cançons que no parlaven d'amor i fins i tot transmeten un cert to de cinisme. Tot i així, va acabar immediatament el número 1 de la llista d'àlbums del Regne Unit. Un parell de setmanes més tard, Capitol va publicar Beatles 65, que incluïa la majoria de cançons de Beatles for Sale.

L'abril del 65, John Lennon i la seva dona, Cynthia Lennon, juntament amb George Harrison i la seva nòvia, Patty Boyd, estaven passant l'estona amb el dentista de George, John Reilly. Pel que sembla, Reilly va afegir una mica de LSD al seu cafè en secret. Déu-n'hi-do, quina sorpresa de viatge se'n van endur tots plegats. Sigui com sigui, després d'això, Lennon i Harrison es van convertir en consumidors habituals de la droga. Més tard, Starr i McCartney, que també la van portar. Notaràs que el 65 marca l'inici molt més evident en un canvi de la seva música, tot i que mai abandonarien la seva habilitat per crear cançons extremadament enganxoses. El 14 de juny, aquell any, Capitol Records va publicar una altra recopilació per continuar aprofitant l'èxit comercial a Amèrica del Nord, titulada Beatles Sixth, tot i que en realitat era el seu setè àlbum als Estats Units. Aquell mateix mes, la reina Elizabeth va provocar controvèrsia en nomenar els quatre membres dels Beatles membres de l'Ordre de l'Imperi Britànic.

que, a més a més, ara m'han recordat aquell dia, els dies que els van anomenar membres de l'ordre de l'Imperi Britànic, ells estaven tan nerviosos que se'n van anar al lavabo i van dir, oita, què fem? Què fem? Estic molt nerviosos, doncs què volíem fer? Doncs es van encendre un cigarrillo, se'l van fumar i van estar tota la cerimònia doncs volant. Més tard, aquell estiu, la banda va protagonitzar la seva segona pel·lícula, Help.

La banda sonora d'aquella pel·lícula es convertiria en el seu cinquè àlbum d'estudi, publicat el 6 d'agost del 65. Tot i que l'àlbum és un clàssic que va rebre una enorme quantitat de crítiques perfectes, els tres grans èxits que van sortir van ser la cançó principal, Help, la que està sonant de fons, Ticket to Ride i Yesterday. Segons el Guinness World Records, Yesterday continua sent la cançó amb més versions de la història. La pel·lícula era una altra comèdia, que seguia el grup mentre intentaven gravar un nou àlbum, tot protegint, lògicament, el Ringo d'un culte i d'una pareja de científics bojos. La banda va continuar fent gires regularment per promocionar l'àlbum i va oferir un dels seus concerts més famosos el 15 d'agost al Shea Stadium de Nova York, davant d'una multitud rècord de 55.600 persones. Va ser el primer programa de 55.600 persones.

A l'octubre, George Martin i la banda van decidir que, en comptes de fer àlbums que fossin només una banda, que només fos una col·lecció de senzills, es centrarien en fer un àlbum complet. A més, per primera vegada en la seva carrera, van poder prendre's el seu temps gravant, sense compromisos de gira, ràdio o cinema. El resultat va ser una obra mestra, Rubber Soul, el seu sisè àlbum d'estudi, publicat el 3 de desembre del 65. Els crítics van elogiar l'àlbum i, és clar, dient que marcava un nou llindar de complexitat i maduresa del so de la banda. I molts fans diuen que això explica el canvi dràstic de direcció de la banda. A Rubber Soul, un àlbum més folk amb nous instruments, tons de guitarra més brillants i arranjaments encara més complexos. Alguns dels grans èxits de l'àlbum va ser We Can Work It Out, Norwegian Wood, Nowhere Man i Michelle.

things you said. El març del 66, The Evening Standard, un diari indonenc, va publicar una entrevista amb John Lennon. Lennon, més tard, causaria força controvèrsia quan va dir, i cito, ara som més populars que Jesús. No sé què anirà primer. Què s'anirà primer? El rock and roll o el cristianisme? Doncs bé, aquestes paraules perseguirien a la banda durant la resta de l'any. Lennon, insinuant que els Beatles eren més populars que Jesús. Tot i que el comentari es va treure de context, va provocar protestes i amenaces de morts i la crema pública dels àlbums de la banda. Per augmentar la controvèrsia, el 20 de juliol, Capitol va llançar un àlbum recopilatori anomenat Yesterday and Today, amb aquesta portada polèmica que va ser d'ells assentats a l'estudi amb trossos de ninots cortats a trossets petits per tota la seva vestimenta. Malgrat això, centenars de milers de fans van cridar cridant i van continuar vinent als seus concerts. De fet, aquests fans cridant eren tan forts que la banda els costava sentir-se tocant. Això, combinat amb el fet de que s'acabarien avorrint una mica de la rutina d'actuar en directe i de que aquests concerts en directe ja no eren per la música, els va influir per decidir fer la gira del seu proper àlbum, Revolver, que seria la seva última gira. Revolver, publicat el 5 d'agost del 66, i el setè àlbum d'estudi de la banda, va continuar una tendència experimental que havia iniciat amb Rubber Soul. Va ser una altra obra maestra, que presentava una immersió del rock psicodèlic i, de nou, arranjaments complexos que va impulsar la música popular cap a una direcció completament nova. Bàsicament, els Beatles estaven al cim del seu joc i tots els altres intentaven posar-se al dia. Molts crítics musicals han dit que és literalment el millor àlbum de tots els temps. La portada de Revolver era fins i tot radicalment diferent. Dos dels grans èxits de l'àlbum van ser Eleanor Rigby, Paperback Writer, i pel qual fins i tot van fer un videoclip. Va ser un dels primers videoclips. Els Beatles van tocar el seu últim concert davant d'un públic que pagava el Candlestick Park de San Francisco el 29 d'agost del 66. Després de 4 anys de gires ininterrompides i més de 1.400 concerts, ara eren una banda d'estudi.

El 25 de juny del 67, els Beatles van interpretar un nou senzill, All You Need Is Love. Van tornar als estudis d'Abbey Road al novembre i aquesta vegada es van prendre el seu propi temps per gravar, amb ganes de fer el seu disc més experimental i més ben produït fins ara. I es van prendre el seu temps, passant més de 700 hores a l'estudi, 55 hores les quals en una única cançó, Strawberry Fields Forever. Tanmateix, aquesta cançó no va ser produïda perquè es convertiria en el seu 8è àlbum d'estudi, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, quin nom. Publicat el 26 de maig del 67, dir que va ser una altra obra mestra és gairebé quedar-se curt. Recordeu que vaig dir que molts crítics musicals deien que Revolver era el millor àlbum de tots els temps? Bé, molts crítics musicals també van dir que Sgt. Pepper's era el millor àlbum de tots els temps, així que imagineu-vos. La portada de l'àlbum és sens dubte una de les més famoses, és on surten ells i 5.000 més personatges. Va ser el primer àlbum en imprimir a lletra totes les cançons de la portada. Podria haver ser iniciat per si sol el rock progressiu i tot el moviment contracultural dels anys 60.

va fer popular l'àlbum conceptual. En poques paraules, literalment va canviar la música pop per sempre. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band continua sent l'àlbum d'estudi més vengut al Regne Unit. El 25 de juny del 67, els Beatles van interpretar un nou senzill. De banda, ja saps, només 350 milions de persones. A través del primer enllaç televisiu global en directe, aquella cançó va acabar convertint-se en un himne del Flower Power, per cert, cantat pels hippies a les protestes contra la guerra de Vietnam arreu del món. Tràgicament, el 27 d'agost, la banda va rebre la notícia de que el seu mànager, Brian Epstein, havia mort d'una sobredosis de drogues a la jove edat de 32 anys. Això va devastar la banda i va deixar el seu futur seriosament en dubte. De fet, estaven tant això i va devastar la banda i va veure que el seu futur fos seriosament incert. De fet, estaven tan perduts després de la mort d'Epstein que van fer una pel·lícula de merda on filmaven a si mateixos fent una gira pel país en un autobús psicodèlic amb un elenc aleatori de personatges estranys. Doncs bé, aquella pel·lícula anomenada Magical Mystery Tour va ser el primer projecte que van fer els Beatles amb els crítics van destrossar completament, qualificant-lo de ximpleries descarades i de pel·lícula casolana sense sentit. Tanmateix, la banda sonora de la pel·lícula del mateix nom, estrenada el 27 de novembre del 67, va ser elogiada per la crítica i va ser un altre èxit comercial. Mentrestant, la banda havia estat passant cada cop més temps amb el guru Maharishi Mahesh Yogi, perdó per la pronunciació. Al febrer del 68, fins i tot van viatjar a Rishikesh, Índia, per passar temps amb ell i assistir als seus seminaris sobre la meditació transcendental. Starry McCartney no se'n va quedar tant com Lennon i Harrison, i això va acabar causant certa tensió a la banda. A la primavera, Lennon va tornar a Londres i va començar a consumir drogues més nocives com l'heroïna i va deixar la seva dona, Cindy, per una nova passió, una jove artista anomenat Yoko Ono. Durant els 2 anys següents, Yoko Ono sempre va estar al seu costat, fins al punt de que això va afegir encara més tensió a la banda. Tot i això, el 14 de maig de 68, Lennon i McCartney van aparèixer al programa The Tonight Show per anunciar la seva nova empresa multimèdia anomenada Apple Records. Ho entens? Com Apple Corps. Van llançar un conglomerat per ajudar a nous artistes, però en última instància els seus segells discogràfics. Apple Records. Només seria una sortida creativa per als Beatles. El 17 de juliol els van estrenar als cinemes de Londres, una pel·lícula d'animació una mica més al·lucinant, amb la banda anomenada Yellow Submarine.

A l'octubre, la banda va acabar de gravar una gran quantitat de cançons noves, tan grans que formarien un àlbum doble, el seu únic àlbum doble, de fet, anomenat simplement The Beatles. El seu nou àlbum d'estudi finalment seria conegut com The White Album, perquè mireu-lo, és només una portada en blanc. No tenia gràfics ni text més enllà del nom de la banda. El van publicar al seu propi segell, el discogràfic, el 22 de novembre del 68. El procés d'enregistrament va ser llarg i intens. Els membres de la banda s'enfadaven cada cop més entre ells, fins i tot apareixent en dies diferents per enregistrar per diferents. De fet, només 16 de les 30 cançons de l'àlbum tenien els 4 membres de la banda actuant a la vegada. Tot i que no hi havia senzills oficials de l'àlbum, els dos èxits que hi havia van ser Obladi Oblada i While My Guitar Gently Weeps. Va ser una altra obra maestra elogiada per la majoria de crítics. Per cert, i esclar, finalment va vendre milions. No van publicar la banda sonora de la pel·lícula Yellow Submarine, estrenada l'any anterior. Va ser el seu desè àlbum d'estudi i va rebre crítiques diverses, principalment perquè els Beatles hi van afegir algunes cançons sobrants. A la llista d'àlbums Billboard, la banda sonora de Yellow Submarine va arribar al número 2, just darrere del White Album, que va mantenir la seva posició número 1. Per aquella època, McCartney volia que els Beatles tornessin a tocar en directe i creia que, que aquesta feina d'estudi estava perjudicant la química de la banda. La resta de la banda hi va estar més o menys d'acord i van acceptar a la idea de tornar a fer una gira. Tanmateix, els assajos normalment no anaven bé. És clar que Yoko Ono va rebre gran part de la culpa per distreure el Lennon, però els quatre Beatles estaven completament distrets. El gener del 69 es va realitzar un mes estrafejat per la banda. A més dels assajos, van començar a gravar algunes cançons que feien els primers anys. El 30 de gener del 69, la banda, juntament amb el músic de Soul, Billy Preston, va fer un concert sorpresa a la part superior de la seu d'Apple a Londres. El concert de 42 minuts seria l'última actuació pública dels Beatles. Sí, aviat van donar la idea de tornar a fer gires. A finals de febrer van decidir gravar un nou lot de cançons de la mateixa manera que havien gravat The White Album. Les sessions de gravació es farien esporàdicament durant els següents mesos. Okay.

Preston s'hi unia sovint, convertint-se en un altre cinquè Beatle, a mesura que passaven els mesos. Era evident que la banda s'estava allunyant cada cop més. L'última vegada que els quatre membres van treballar junts sota el mateix sostre va ser durant la gravació de The End, el 18 d'agost del 69. The End? Sí, al final. I això encaixa. A finals del 69, cada membre ja tenia els seus propis projectes en solitari en marxa. Lennon va ser el primer en deixar oficialment la banda, i això ho ha dit en privat el 20 de setembre. Però el públic en general no ho sabia. Sis dies després, la banda va publicar el seu 11è àlbum d'estudi, Abbey Road, que tenia aquesta portada legendària, on creuen, ja saps, Abbey Road, gravada just a la portada dels estudis Abbey Road. L'àlbum va ser un altre gran èxit, però va rebre crítiques diverses per part de la crítica. Finalment, George Harrison va rebre alguns elogis per aquests dos èxits que va escriure, Something i Here Comes the Sun. En tres mesos, Abbey Road havia venut més de 4 milions de còpies. Però en aquell moment, els tres membres restants amb prou feines es feien, tot i que tenien un munt de gravacions anteriors per a les sessions d'Abbey Road que volien publicar. Van gravar una última cançó junts a gener anomenada I Me Mine. El legendari productor Phil Spector va venir a ajudar aquella primavera a gravar un nou àlbum. Seria l'últim. Després, el 10 d'abril del 70, els Beatles van anunciar formalment la seva separació. Un mes després es va publicar el seu 12è àlbum i l'últim d'estudi, Let It Be. També van publicar un documental amb el mateix nom dies després. Aquella pel·lícula els va seguint durant diferents dificultats durant els últims mesos de la banda, amb un punt culminant de les seves imatges amb el famós concert de la Terrassa del gener anterior. Let It Be va ser un èxit comercial amb balades d'èxit, The Long and Winding Road i la cançó que dona títol al disc, però aquesta, sens dubte, va rebre algunes crítiques més negatives. La notícia de la dissolució dels Beatles va devastar els fans d'arreu del món, però afortunadament per ells, tots quatre tenien carreres pròsperes com a artistes en solitari i amb altres bandes. Tots ells van tindre èxits en algun moment o altre, però els llançaments dels Beatles sempre van eclipsar la seva feina. Un fan boig va assassinar a John Lennon davant del seu edifici d'apartaments el 8 de desembre del 80. George Harrison va morir de càncer de pulmó el 29 de novembre del 2001 i es diu que Paul McCartney va morir el 66, però això és broma, encara s'ho està passant bé. De fet, tant ell com Ringo Starr encara actuen i publiquen música, i recentment es van reunir per gravar una cançó que John Lennon va escriure l'últim any de la seva vida, i van tocar un parell de cançons junts en directe l'estiu passat a Los Angeles, tot i que van publicar moltes recopilacions i pel·lícules dels Beatles en dècades posteriors a la dissolució de la banda. Un parell de grans van ser The Beatles Anthology i One. The Beatles Anthology va ser un conjunt de documentals, de televisió, d'àlbums dobles i un llibre que examinava la història de la banda amb molta més profunditat

Dale marxa. Ah, i McCartney i Harrison van ser participant durant tot el procés. Un d'ells va ser una recopilació de tots els senzills número 1 de la banda. Va sortir el 13 de novembre del 2000 i va acabar sent un àlbum més vendut de la dècada. Finalment, més de 31 milions de còpies. I això va dir Harrison: "Només volíem aconseguir guitarres i formar una banda, perquè en aquella època no teníem feines de veritat. Però al final va sortir tot bastant bé, i es va fer una mica més gran que qualsevol de nosaltres esperava." Per descomptat, els Beatles van ser inclosos al Rock and Roll Hall of Fame, però també cadascun dels quatre membres hi ha estat incorporat individualment. Avui en dia, els Beatles són àmpliament considerats la banda més influent de tots els temps. Van definir una generació i van transformar la música popular per sempre. L'antic editor de Rolling Stones, Robert Greenfield, va escriure: "Dins la música popular, ningú mai serà més revolucionari, més creatiu ni més distintiu que els Beatles." La banda fins i tot va canviar la manera com la gent escolta música. El que és essencialment impressionant dels Beatles és que a l'hora de ser immensament aclamats per la crítica eren immensament populars, que normalment és al revés. I a més, resulta que també són els músics més venuts de tota la història, amb més de 800 milions d'àlbums venuts arreu del planeta. Probablement cap altra música arribarà mai a aconseguir el que van aconseguir ells. Simplement són la millor banda de tots els temps. No em creus? Busca a Google la millor banda de tots els temps i mira què surt.

Bé, el que havíem deixat pel final. Per què dic que els Beatles van ser males companyies? Doncs bé, aniré un per un per explicar-ho bé. Ja hem vist com els Beatles van ser un dels artistes més grans del món. Però ara veurem la cara oculta dels Beatles. Per exemple, tots ells van consumir de manera regular durant més o menys temps drogues dures. Van enganyar les seves dones i es van denunciar entre ells. Per tant, els Beatles no eren tan bones companyies com pensem. Bé, ara aniré un per un, del menys controversial fins al més controversial.

Comencem per Ringo Starr, segurament el Beatle que menys polèmica genera quan la gent pensa en el grup. Sempre ha tingut la fama de ser el simpàtic, el tranquil, el que estava una mica al marge de les disputes, però la realitat és que la seva vida personal va tindre molts moments foscos. Durant els anys de màxima fama dels Beatles, va ser infidel a la seva esposa, Maureen Starkey, en diverses ocasions, però el problema més greu va arribar anys després, quan va desenvolupar una forta addicció a l'alcohol. El mateix Ringo ha explicat que durant aquella etapa es va convertir en una persona agressiva i autodestructiva. De fet, tant ell com la seva segona esposa, Barbara Bach, han reconegut públicament que van viure episodis de violència física dins de la parella. Anys més tard, tots dos van entrar a rehabilitació i han explicat que aquella decisió probablement els va salvar la vida. Així que sí, rere la imatge del Beatle simpàtic, també hi ha una història d'excessos, addiccions i errors molt, molt greus.

George Harrison sempre va semblar el Beatle tranquil, el místic, el que meditava a l'Índia mentre els altres discutien. Però rere d'aquesta imatge hi havia una vida força més complicada. Durant el seu matrimoni amb Patti Boyd, va acumular nombroses infidelitats. Fins i tot, Eric Clapton, un dels seus millors amics, es va enamorar de Patti. Aquell triangle amorós es va convertir en una de les històries més famoses del rock, però aquesta història seria encara més estranya. George va acabar mantenint una relació amb Maureen Starkey, l'esposa de Ringo Starr, sí, la dona del seu millor amic i company de la banda. Quan això es va descobrir, va generar una tensió enorme entre tots dos, fins al punt que es van denunciar per diferents motius de diners, com no. També va ser un consumidor habitual de drogues. Durant bona part dels anys 60 i 70, l'LSD va tenir una influència enorme en la seva manera de veure el món i en la seva música. Per exemple, al principi va escriure una cançó que es deia While My Guitar Gently Weeps, però anys després també va escriure la cançó Within or Without You, que es nota una diferència bastant gran. Harrison va ser demandat perquè la cançó se'n semblava massa a He's So Fine, la de My Sweet Lord, i un jutge va determinar que havia copiat la melodia de manera inconscient. És probablement el cas més famós de plagi inconscient de la història de la música. I encara hi ha una altra història increïble. El 1999, un home va entrar a casa seva i el va atacar amb un ganivet. Harrison va estar a punt de morir i va rebre diverses punyalades abans de que ell i la seva esposa aconseguissin reduir l'agressor. L'imatge del Beatle espiritual és real, però també ho és la d'un home que va viure envoltat de contradiccions, excessos i conflictes.

0: aquesta cançó és Live and Let Die. Say live and let die. Paul McCartney és probablement el Beatle amb més escàndols, però també és qui genera més debats entre els fans. Durant els anys de màxima fama va mantenir diverses relacions extramatrimonials i va consumir cannabis i LSD, com la resta dels seus companys. A més, als anys 80 va passar uns dies a una presó japonesa perquè portava cannabis a sobre quan va passar per l'aeroport. Però la gran controvèrsia de Paul sempre ha estat una altra: el seu control sobre els Beatles. A mesura que la banda avançava, McCartney va començar a assumir cada vegada més responsabilitats. Organitzava sessions, dirigia gravacions i tenia una opinió sobre pràcticament tot. Harrison va mostrar públicament la seva frustració i en el documental Get Back es pot veure clarament la tensió existent entre tots dos. John Lennon també es va queixar en diverses ocasions de que Paul intentava dirigir la banda gairebé com si fos el seu projecte personal. Quan va morir Brian Epstein, al 67, aquesta tendència encara es va accentuar més. Sense mànager, Paul va intentar ocupar part d'aquell buit de lideratge. I arribem als 70. Els Beatles volien evitar que el seu primer disc en solitari coincideix amb Let It Be, i Paul es va negar. La discussió va ser tan intensa que Ringo va anar personalment a casa seva per intentar convèncer-ho. No ho va aconseguir i van sortir els seus dos àlbums a la vegada. Poc després, McCartney va publicar un qüestionari promocional en el que pràcticament confirmava que els Beatles s'havien acabat. Molts fans encara consideren que aquell moment és l'anunci públic de la mort de la banda. També se li acusa d'haver eclipsat a George Harrison durant molts anys, limitant el nombre de cançons que podia aportar als àlbums. Quan els Beatles van separar, George va publicar All Things Must Pass, un triple disc que demostrava que tenia molt més material del que havia pogut publicar dins del grup. Però això, per Paul, era una figura curiosa. Probablement el més estable dels quatre, però també el Beatle que més sovint és acusat d'haver estat excessivament controlador. Continuem amb John Lennon.
1: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Avui arrenca la prèvia del primer cap de setmana d'Escaldarium amb les activitats que s'han organitzat al municipi i la cinquena edició del Templarium. Demà a les 9 del matí al balneari Termes Victòria comencen les activitats amb un taller de fotografia de correfocs. Una hora i mitja més tard, a 10:45 del matí, al safareig de la Portalera hi ha un altre taller sobre la creació d'ungüents amb herbes remeieres. I el dia posarà fi amb la gran festa de la cinquena edició del Templarium. A les 10 de la nit, la plaça de la Font del Lleó s'omplirà de música, foc i aigua termal amb un espectacle adreçat a joves fins a 16 anys i en què recomana tovallola, vestimenta pels focs. Caldes és el segon municipi del Vallès Oriental que més ha reduït l'atur en aquest mes de juny. Segons les dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, l'atur registrat del municipi és de 579, sent dels únics municipis de la comarca que han abaixat les xifres respecte al maig, amb 8 cotitzacions més. Unes dades contràries en la tendència del Vallès Oriental, que han pujat respecte al maig amb la suma de 175 persones aturades. Comparat amb l'any 2025, Caldes ha reduït l'atur a 32 persones, una xifra rellevants i que situen el municipi amb bona dinàmica laboral. Endesa repotència una línia elèctrica a Lliçà d'Amunt per millorar i reforçar el servei a Caldes i al municipi veí. L'operativa ha consistit a passar més de 400 metres de cables subterranis de mitjana tensió a 25 kV, amb l'objectiu de repotenciar la xarxa existent i preparar la infraestructura per als canvis futurs. Una acció que suposa un benefici per més de 4.000 clients dels dos municipis. L'Espai Jove al Toc organitza una programació especial d'estiu per a joves a partir de 12 anys. Entre les activitats, al llarg de gairebé totes les tardes de juliol, es troben escape rooms, una sortida a un parc aquàtic, tallers de cuinar, un bingo musical, pràctica d'esports, manualitats i moltes més. Per consultar els horaris i les activitats completes que es fan, més informació a l'Instagram del Toc o al web de l'Ajuntament. El pròxim dilluns, després del cap de setmana, la setmana començarà amb un tall de trànsit a la C-59 i la C-14-15B, de 9 del matí a 2 del migdia en el pas del Tour de França 2026 pel municipi. Els ciclistes passaran per Caldes, segons les previsions, cap a 1:15, procedents de Santa Eulàlia per la C-14-15B, on enllaçaran amb la C-59 direcció Sant Feliu. A banda dels vehicles privats, el transport públic també es veurà afectat. L'última expedició de la línia 291 serà 5 minuts abans de les 8 del matí. El servei tornarà a reprendre's cap a la 1 del migdia. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista i deixa un cel ben serè durant tota la jornada, sense presència dels núvols ni precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 19 graus de primera hora i els 33 de màxima durant les hores centrals del dia. Pel que fa al cap de setmana, ens esperen dues jornades igualment estables i ben assolellades. El matí començarà amb uns 19 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 32 durant les hores centrals del dia. El temps es mantindrà tranquil, amb cel clar i sense precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Clubby though.

calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris.

estigui sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

avui no has quedat amb ningú? Doncs queda't amb nosaltres. Ràdio Caldes, aquí, al 107.8 de la FM. Escaldents!

0: got me dancing like I'm Britney.
1: Avui no surts? Nosaltres t'hi posem la festa a casa. Queda't a Ràdio Caldes, escaldents, al 107.8 de la FM.

nostra festa no t'hi cal entrada ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldens, al 107.8 de la FM.

fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Radio Caldes. Molt bona nit.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.